0: Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, t'ho expliquem als informatius de Radio Pego, la ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Radio Pego, amb Sara García.
1: Informatius Radio Pego, de dilluns a divendres a les 13 hores i la seva repetició a les 18 hores.

0: És música. És passió. És... Ràdio Pego.
1: Ràdio Pego, @radiopego, està també a Facebook i Twitter.

0: Escolte, quantes persones poden pujar al taxi?
1: Home, com diu el codi, 4 en un taxi.
0: Ei, que podem pujar totes les persones. Au!
2: Cada dimecres, a les 9 de la nit, a Ràdio Pego.
3: Pego, París i Londres. Un programa d'entrevistes. Una tertúlia cordial i amable que ens ajudarà a conèixer la riquesa humana de Pego i les nostres comarques.
4: Pego, París i Londres. Un programa per a aprendre coses de la nostra gent. Un programa per a conèixer millor la vida dels nostres pobles.
3: Pego, París i Londres. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit.

0: Cada dijous, de 7 a 8 de la vesprada, La Mosca, el programa que segueix i seguirà dient les veritats que altres no diuen i a molts molesten. Escoltarem les cròniques sobre Amèrica Llatina, Cuba no està sola, de la Joania Guzmán, i El Tàmano, amb Daniel Carecía. També la del nostre incontinent, Josep Cendra, titulada Hauria de ser veritat. I el Jordi Mata, presentant i seleccionant les notícies nacionals i internacionals i la música. Recordeu, cada dijous, de 7 a 8 de la vesprada, La Mosca, a la 107.8 de la FM i a radiopego.com.
1: No deixes que t'ho conten. Connecta't i escolta 107.8 NFM. Ràdio Pego.

t'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te'l a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.

0: pegarlo, man.
1: I tu, què escoltes? Jo ja ho tinc clar. Ràdio Pego. L'hora del blues. Si estimes la bona música i vols viure la màgia del blues, aquest és el teu programa. Un programa de Ràdio Pego presentat per Modesto Herbàs. És dijous de 8 a 9 de la nit. No et deixarà indiferent. Sente el blues. Viu la música.

Al meu poble la gent compra al mercat cada dijous. Botifarres, llonganisses, sardinetes, floricols. Compren

per Pasqua, una mona per Nadal, els pastissets. I s'escuren les butxaques per omplir els cabassets amb ametlles ensucrades, confitures i pinyons.

Ràdio Pego, 107.8 de la freqüència modulada.

0: Ràdio Pego, a prop teu.
1: Fira i festes de Pego 2026. En la transició entre divendres 19 i dissabte 20 de juny, en fer-se la mitjanit, la música en directe és protagonista, amb la nit de rock que torna al poliesportiu al cor del casc urbà. Nit de rock amb les actuacions d'Abril. Des de Benissa, Abril arriba per sacsejar el públic amb un pop electrònic fresc i captivador. Una fusió entre allò digital i allò acústic amb pinzellades de rock, jazz i bolero que creen una proposta ben personal.
2: Xicones, agarreu-se, que ve curva.
1: Sandra Montfort. Des de Pedreguer, Sandra Montfort encisa per la seva versatilitat i el joc de les dualitats. Poesia i cançó, tradició i avantguarda, ancestral i modern, orgànic i digital. Tot carregat d'una gran dosi de personalitat i audàcia que sap traslladar perfectament a l'escenari. Per a tancar la nit, DJ Trapella. DJ Trapella és una de les DJs més destacades de l'escena musical actual. Una artista única que combina tècnica, energia i compromís social. El seu estil és fresc i eclèctic, amb mirada oberta i connectada amb públic, el que aconsegueix crear una experiència irrepetible. Una nit per deixar-se portar pels ritmes i la fresca del directe. Organitza Ajuntament de Pego.

0: Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, te ho expliquem als informatius de Radio Pego, la ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Radio Pego, amb Sara García.
1: Informatius Radio Pego, de dilluns a divendres a les 13 hores i la seva repetició a les 18 hores.

0: Saludem a la psicòloga Paula Sanlúcas en este espai de Psicologia a casa. Paula, bon dia.
1: Hola, bon dia, Mari Carmen.
0: Benvinguda al programa. A veure si te sembla bé que jo he batejat l'espai d'avui com abans, durant i després de les proves de la Pau.
1: Perfecte, me pareix un molt bon títol.
0: Pues comencem per l'abans, no?
1: Exacte, comencem un poquet, no? Pues què són, no? Les proves de la selectivitat, les PAU, etc. Bueno, partim de la base que, pues això, els adolescents en primer de batxiller, no? Ja comencen en, bueno, la nota sí és molt important, perquè per al vostre futur, etc. Entonces ja comencem en un primer de batxillerat, on ja tenim un poquet, no? I ja, pues esa responsabilitat de, ostres, tots els exàmens compten, totes les notes compten. Entonces así ja entrem en una dinàmica un poquet, no?, de més tensió.
0: Ahí comença a gestionar-se l'estrès, no? Ja.
1: Exacte, bueno, l'estrès 100%, perquè igual pues, en l'ESO pues, ja no és el mateix, perquè com la nota no compta tant, per a algunes persones sí, però per a altres no, així ja tens, no?, una finalitat que en principi és arribar a una carrera o fer qualsevol altra cosa, perquè a vegades, no?, ens centrem en la carrera, hi ha cicles, hi ha un munt de formacions que no són carrera i també estan molt bé. Però, clar, què ens passa? Pues quasi ja està, no? La comparació social, l'exigència en les notes, molt d'agobio, inclús ansietat, no?, en l'època d'exàmens. Però tot això ja, quan ve l'últim trimestre de batxillerat, és apoteòsic. Mm. És ja quan més ansietat, no?, poden tindre els adolescents.
0: Això, i quan arriba ja el segon... Ixe segon de batxiller és tot el curs amb ixa tensió, no?, i ixa ansietat i bueno, i enguany que han tingut una tensió afegida, no?
1: Afegida, totalment. Sí, perquè jo tinc alguns pacients pues, que no tenien notes corregides, que tenien un poc ja incertesa, no?, de no saber el que anava a passar i això com que augmentava un poc més la tensió de, pues, de al final el teu futur, no? Perquè pensa que tenen molt associat el meu futur se decideix així. I sí, això realment no és així, perquè

0: tres voltes, planegem una cosa. Imagina't algú que des del principi té clar que vol estudiar medicina. Arriba a segon de batxiller, fa l'ESPAU, no li arriba la nota i acaba elegint una altra carrera. I acaba seguint la carrera de la seva vida. Me referic, no sempre, no? No arribarà una nota significa que no arriba al meu futur.
1: No, això ha passat en molts casos, eh? I després parles amb aquestes persones i te diuen, pues menos mal que no m'arribava i vas canviar.
0: Totalment,
1: Sí.
0: totalment. I a més és que és això, és com una responsabilitat i una ansietat que si tu en un examen vas pensant, vale, si suspenc aquest examen no vaig a poder arribar al meu futur, ostres, va ser molt més ansiós que si és, bueno, vaig intentar fer el que puga, he estudiat el que isca me val. És difícil, no? Ho diguem així entre vosaltres, però és complicat de gestionar això.
1: Estem en la setmana de la Pau. De fet, avui
0: Exacte.
1: acaben els exàmens.
0: Avui acaben per fi.
1: Exacte, per fi els que aproven, perquè si no hauran d'anar a juliol,
0: El juliol, exacte.
1: que és, pues, una altra vegada tindré ixa ansietat i ixe estrès. Com se viu esta setmana d'exàmens?
0: Esta setmana d'exàmens és, jo pense que ja és un moment agotador. O sigui, pense que ja, quan estan en este punt, ja no poden tindre, no?, l'ansietat que tenien la setmana d'exàmens de batxillerat, perquè ja no li queda energia mental. Vull dir, pensem que porten d'exàmens moltíssimes setmanes. Doncs això ja és com el final. Però sí que és de veres que, inclús així, quan tu vas, no?, ja veus tota l'aula, ostres, me tinc que enfrentar a això, pues provoca ansietat. El que passa que et provoca ansietat no és mal, no? El problema ve quan deixa ansietat és sostinguda i estàs pues, tot el rato patint, tot el rato pensant, i és que no me va eixir bé. L'ansietat que seria adaptativa seria abans de l'examen, jo estic nerviós, perquè això és important, però després faig l'examen i se me passa. No? Però
1: Clar,
0: clar,
1: però
0: és que
1: és
0: van a
1: que,
0: juliol, també és
1: Paula,
0: complicat.
1: espera, ara anirem al després, que, però, per exemple, Paula, hi ha gent que davant d'un examen perd un tant per cent important, o sigui, és tal el nerviós que li entra quan
0: Sí,
1: se sent
0: totalment.
1: examinada que perd una barbaritat.
0: Totalment. Perquè al final és un moment de molta tensió, i la memòria que utilitzem ahir és la memòria de recuperació, no? O sigui, jo no me puc pegar una panxa el dia d'antes, que tots ho hem fet. O sigui, jo soc la primera que a vegades ho he fet. Però una panxa de 7-8 hores d'estudi sense dormir molt i els anem a l'examen. Lo important ací és anteriorment haver-se organitzat i haver tingut els coneixements com assolits i tindre, sobretot fet esquemetes, notes, coses que puga fer que la meva recuperació de la memòria siga més, no?, més fàcil. Perquè si tinc que recuperar la memòria de 2.000 fulles d'un llibre, és més complicat que haver-me fet esquemes, per exemple.
1: Clar, això
0: Llavors, quan jo
1: es
0: veig...
1: tracta en consulta, Paula, el tema este que t'estic comentant jo, de
0: Sí.
1: gent que és que hi ha gent que perd fins, jo te diria que un 50% de tot el que sap. Se
0: Sí, se
1: bloqueja.
0: bloqueja, sí, i ja comencem, no?, en el bucle de no me sé res, no me va a eixir bé. En el moment que ja comencen aquests pensaments intrusius, cada volta van anar a pitjor. Llavors, el primer és identificar el que m'està passant. I això jo sí que ho he tractat en sessions. I també tècniques d'estudi, també. N'hi ha una xica que es diu Andrea Soler, que fa poc que també va fer una entrevista en el Col·legi Oficial de Psicòlegs, bueno, de la psicologia, i també és molt interessant perquè ella, al ser, no?, està en un centre educatiu, dona tips i cosetes pues, per a l'ESPAU i tal, com a, pues, això, per a poder portar millor, no?, este bloqueig o esta forma d'afrontar exàmens. També és superrecomanable.
1: Molt bé. Ara anem al després, Paula, perquè ara passarà esta setmana, que per cert, estem
0: Total.
1: parlant de la gent que s'examina, perquè evidentment són els més perjudicats en este cas, les famílies tampoc ho passen bé.
0: Que va, que va. O sea, les famílies moltes voltes no saben com apoyar als fills, perquè es veus patint, es veus molt preocupats, però això és el que jo sempre dic. Lo primer és validar-los, no dir-los, bueno, que tampoc passa res, que és un examen i ja està. Si no, podem canviar la frase i dir-li, sé que per tu és molt important aquest examen, però tranquil, perquè t'ho has preparat, o tranquil·la, que t'ho has preparat, te va eixir bé, anem a confiar, i si no, tranquil·la, que n'hi ha més opcions. No? Un poquet, pues, el que és normal que estiguen assustats, és normal que tinguin por, validar un poquet aquestes emocions des de casa
1: Sí, no,
0: i no
1: no.
0: dir aquestes emocions des de casa
1: Sí, no,
0: i no
1: no.
0: clavar
1: No
0: pressió.
1: intentar llevar importància perquè sí que la té, però la persona la té,
0: Exactament.
1: evidentment.

0: de traure un 13, perquè de traure un no sé què, perquè si no, no entre.
1: Claro, és que és molta pressió. Vull dir, jo, nosaltres ho podem veure, no?, des de ja un poc més adultes que ja hem passat això, és com, ostres, en quasi 18 anys, que alguns ni tenen, m'estan fent així decidir, no?, i posar en xoc una cosa que és molt important i que no isca bé no significa que fracasse, que és el que jo penso que tenim molt arraigat. Perquè què passa? Si pues, arribem a l'examen, tenim un mal dia, el que siga, no arribem a la nota. I a partir de la base de que si vas a juliol, la gent que tinga menys nota pot passar per davant de tu, perquè està en primera convocatòria. No? Entonces, això crea moltíssima frustració, molta ràbia, i és que també és normal. El que passa que no ens podem aferrar a que és un fracàs, sinó que tenim que obrir les mires, perquè moltes voltes tenen l'efecte túnel, no? El només mire el que tinc davant. I això pot fer que no vegem altres opcions que poden ser vàlides també. Però, juliol, entre comparacions socials, és que els meus amics sí que han passat, és que jo no, és difícil de gestionar.
0: Clar, no? I el fet de ara altra volta començar una altra vegada, ara posar-te, que deu de ser cansino, no? Lo siguiente.
1: I sobretot quan tota la resta de gent, no?, ja està tranquil·la. Tranquil·la o no, depèn. Perquè, yeah, clar, ara estem dient-ho, però igual n'hi ha gent que demà ja se'n va a Mallorca, sense saber notes, no?, que és un altre punt
0: important. Ah, sí, que està el viatge, clar.
1: Claro, perquè així la gent se'n va de viatge sense saber notes, o sea, sí, és meravellós.
0: Sí, és de veres, te'n vas al viatge sense saber la nota.
1: Exacte, i en el mateix viatge te diuen les notes. Això pot fer que algú siga el millor dia de sa vida, supercontenta, perquè ha arribat a la nota, però a la meva millor amiga no li arriba la nota i està en la merda absoluta parlant mal i apressa, no?
0: Sí, i la frustres.
1: I dius, ostres.
0: Ja se
1: claro,
0: queda ja,
1: claro,
0: i damunt perquè... de que no estàs a casa, estàs en un lloc que sí, és que això fa molt, el no estar a casa, la teua zona de confort i tal, per a assumir i assimilar el que t'acaba de passar, és encara pitjor, t'amarga en el final del viatge.
1: Tal qual, jo sou gestionaria d'una altra forma i donaria les notes al tornar, però sí que és de veres que està muntat aixina, però és molt dur, perquè tu tens que posar-te també una mascareta perquè estàs en una situació de risques, no?, de festa, d'amics, i ahí igual jo no el puc mostrar lo vulnerable que me sent en aquest moment.
0: Clar.
1: Però això també és un tema complicat.
0: Sí, en este tema no m'havia parat a pensar jo, però sí, clar. És de veres.
1: Totalment, que també se mereixen, no?, ixe viatge, ixe desconnexió, però realment no estan desconnectats, perquè de moment que algú diu, han pujat les notes, vamos, anem tots, no?, com si fórem lleons per les notes.
0: I sempre n'hi haurà alguna ànsia que estarà pendent 24 hores.
1: Però sempre, o sigui, això jo crec que és un clàssic en tots els anys.
0: Deuríem d'arribar a un pacte de dir, fins que no tornem, en l'avió no se miren les notes.
1: Exacte, ojalá se complirà això, però poques voltes ha passat. L'ànsia no mos pot més.
0: Sí. L'ànsia. Què programa té la paraula ànsia, eh?
1: Totalment. O sigui, pot englobar tantes coses, no? I al final, pues això, al final és ansietat, no? Per una cosa que és important per a mi i que pues, vull que isca bé, no? Perquè al final la meva finalitat és entrar a X carrera, a fer X cosa. Però tenim que obrir un poc les mires i veure que tot no s'acaba quan jo no entro a la meva carrera, no? Somiar. Sinó que n'hi ha voltes que vals per altres camins i acabes així i dius, pues menys mal que ha agarrat este camí i no un altre. I és el que tu dius, no? Moltes voltes els canvis són pa bé, aunque no mos els esperem i volguerem que haguera sigut d'una altra forma, no està baix el nostre control tot. Això és un missatge molt important.
0: No, és cert, eh? Al llarg de la vida moltes vegades te dones compte que dius, ostres, si jo emperra en això i no era per ahí.
1: Totalment. Aplicable a tots els àmbits
0: de la
1: vida.
0: Sí, és de veres, a tots els àmbits. Paula, com podem acabar? Quin missatge podem donar?
1: Bueno, pues que això al final tenim que passar-ho el millor que puguem, no? Que a fi i al cap són exàmens, que un examen no me defineix, una nota no me defineix, i que si no és aquest camí serà un altre, però lo important és que jo me puc adaptar als canvis i a les coses que vinguen. I que al final tot l'esforç que s'ha fet en 2 anys i pico no se tira a la basura per no haver tret X nota. Això m'ho tinc que valorar perquè ha sigut el meu esforç, el meu temps i la meva dedicació. O sigui, això és superimportant.
0: M'està recordant a una frase que me va dir una persona ahir

0: no té relació amb este tema, era un altre tema, però me l'acabes de recordar, perquè me va dir algo així com els èxits celebra-los i lo que no és èxit o les frustracions o com vulguem dir-li, assimila-los o supera-los.
1: Totalment, i això és tal qual, eh? I al final és continuar.
0: Sí.
1: No podem, no, quedar-nos parats, sinó que sí tenim que continuar i adaptar-nos als canvis que vinguen. D'això se tracta la vida, al final.
0: Uh-huh. Perfecte. Moltíssimes gràcies i que disfrutes del cada setmana.
1: A tu, igualment. Salut.
0: Adeu.
2: I ens acostem a altres pobles. Perquè creiem en la ràdio de proximitat. Xarxa d'emissores municipals valencians.
3: Perquè la nostra meta és arribar a tu, i tu ets el més important per a nosaltres, sintonitza cada dia la 107.8. Ràdio Pego, deixa'ns arribar a tu. Fira i Festes de Pego 2026. El Club de Caça i Pesca de Pego et convida a participar en el 9è concurs de paelles nocturnes que organitza el dissabte 20 de juny i a partir de les 9 de la nit. La inscripció té un preu de 10 euros i es pot realitzar telefonant al 619-82-26-54. La cita és al carrer Calvari Vell. Qui aconseguisca convencer el jurat s'emporta un pernil de premi i assumeix la vara de comandament durant un any sencer. El concurs de paelles estarà amenitzat per l'orquestra Valentino. A més, hi haurà rifa.
4: Parlem valencià.
3: Gaudeix de les festes de Pego.

0: Escolte, quantes persones poden pujar al taxi?
1: Home, com diu el codi, 4 en un taxi.
0: Ei, que podem pujar totes les persones. Au!
2: Cada dimecres a les 9 de la nit a Ràdio Pego.
3: Ràdio Pego, estem al teu costat.
4: 96-640-0212. El telèfon de la teua ràdio. Ràdio Pego.
3: Ràdio Pego, sempre al teu costat.

0: Pego celebra mig segle promovent l'art contemporani amb el certamen de pintura Vila de Pego. 5 dècades d'una cita anual imprescindible, una mostra que reuneix talent i qualitat pictòrica. L'exposició es podrà visitar del 29 de maig al 2 de juliol en horari de 5 a 8 de la vesprada de dimarts al divendres i els dissabtes de 10 del matí fins la 1 del migdia. Una oportunitat per a gaudir de la cultura i descobrir noves mirades a través de l'art. Organitza Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Pego.
1: Ràdio Pego, al 107.8 de la FM o a www.radiopego.com.

agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te-la a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.

Ràdio Pego vol estar a prop teu i per això t'ho posem fàcil. Facebook, web, emails, telèfon, tot pensat per a fer una ràdio accessible, participativa i, sobretot, teua. Ràdio Pego, obrint-se a tu. Ferrando. Esport popular i música clàssica. Ferran buscarà notícies de l'esport popular i trossos més coneguts de la música clàssica. Ferrando, dimarts de 7 a 8 de la vesprada. Ferrando, a Ràdio Pego, amb Ferran Ferrando.

Bona nit. Estem a Ràdio Pego, 107.8 de la freqüència modulada. Aquest és el programa Ferrando. I avui oirem el disc, el CD de Canyes, dedicat a l'excel·lència de la dolçaina. I avui és dimarts, 16 de juny de 2026. Set fonts.

Classificació, 27a volta a peu a Benissa, última cursa del circuit. Dones en van acabar 255. La primera va ser Isabel Ferrer Castell, com és normal, veterana B, del Llebec, 31 minut, 0,7 segon. La distància no era en 10 quilòmetres, era en 8. Segona va quedar Eiri Jonamine, sènior femení del Kamikaze, 32 minuts, 12 segons. I tercera, Cristina Rosselló Prats, veterana A del Poblidom de Dénia, en 33 minuts, 13 segons. Homes, 621 classificat. El primer, Adrià Ibars, sènior masculí del Kamikaze, el mateix club que Eiri Jonamine, en 25 minuts, 59 segons. Segon, Paco López Hortelà, sènior masculí de l'Irún Calp, 26 minuts, 39 segons. I tercer, José García Barragán, del veterà B del Lleveig, de Xàbia, 27 minuts, 4 segons. Total atletes classificats en Benissa, 876. I la classificació final absoluta del 28è circuit de curses populars de la Marina Alta queda de la següent manera. Dones, guanyadora absoluta, Isabel Ferrer Castell, del Lleveig. Segona, Eiri Jonamine, del Kamikaze. I tercera, Cristina Rosselló Prats. Les mateixes que han guanyat la carrera de Benissa. Home, primer Paco López Hortelà, Irún Calp. Segon, José García Barragán, del Lleveig. I tercer, Robert Harrison. Són igual, les mateixes que vam guanyar l'any passat, però en dones s'ha colat Eiri Jonamine i en homes López Hortelà. Classificació per clubs. Primer, el Lleveig, de Xàbia. Segon, el Ginestar, de Benissa. I tercer, el Poblidom de Dénia. El dorsal 19 de Pego ha quedat en novena posició. Són també els mateixos, llevant que l'any passat el Poblidom va ser tercer. I ara ja ens acomiadem del circuit fins l'any que ve, fins a gener del 2027. Bé, anem a entrar en matèria musical. Després del CD Aprendre, programat el 3 de febrer, li toca ara el torn al CD de Canyes, segon projecte del conjunt Dolçaina i Tabal, tocant i rodant, dedicat a la música de cambra amb la Dolçaina i Tabal com a protagonistes. Aquesta música per a Dolçaina està acompanyada per un quartet de saxos, Púrpura Pansa, i el títol de Canyes evoca la matèria prima que vibra en tots aquests instruments, la canya. La canya per saxos, la canya per la dolçaina i la canya badà en la percussió. Ara anem a oir el número 1 de Canyes. De Canyes és una fantasia per a dolçaina.

feina, quartet de saxos i set de percussió. El compositor era el pegolí Ferran Ferrando Domènech. És una fantasia nascuda de la vibració compartida. La dolçaina s'alça com a veu solista mentre el quartet de saxos traça un paisatge sonor on l'harmonia i ritme respiren a l'uníson. Fou el primer premi del segon concurs de composició per a dolçaina i solista i petits ensembles del Verger. Per a tots vostès, de Canyes.

Kalos. Fantasia per a dolçaina, quartet de sacros i percussió. En Kalos, la música esdevé un vidre que, en girar, mai no mostra dues vegades la mateixa imatge. Sempre canviant, sempre unitària, com el calidoscopi que inspira aquesta obra. Composició de Víctor Vallès Fornet, compositor de El Verger. Segon premi del públic al segon concurs de composició per a dolçaina solista i petit ensemble de El Verger. Kalos.

Passacaglia JL8, fantasia per a dolçaina o oboè, percussió i quartet de saxofon. És un cercle sonor que gira i es transforma, sempre fidel a la seva pròpia llum. Composició d'Andreu Valero Castells. Passacaglia.

Lo desencant del valencià. Burlesque per a dolçaine, quartet de saxofons de Jesús Santandreu. Arranjament de Pasqual Solor d'Aguilar. És una sàtira musical i denúncia poètica. L'obra oscil·la entre el sarcasme i l'esperança, deixant d'entreveure que darrere del desencant encara ressona amb força la possibilitat d'un crit. Lo desencant del valencià.

Rodamons amb cabasset. Ensalada per a dolçaina i quartet de saxofons de David Mesquita Joanes. En aquesta ocasió, el llenguatge idiomàtic de la dolçaina conviu amb referències inesperades. Rodamons amb cabasset, des de melodies de la tradició culta fins a l'icònic motiu de la Pantera Rosa. El resultat és un collage sonor on la sorpresa es converteix en motor creatiu. Anem, doncs, a punxar Rodamons amb cabasset.

Bé, anem arribant al final del programa d'avui i al final de l'any radiofònic. Ens acomiadem fins al mes d'octubre d'aquest any, que serà pràcticament passarem tot l'estiu. Hem oït una sèrie de melodies totes en què el protagonista era la dolçaina i totes pel mateix dolçainer, Pasqual Salord Aguilar del Verger, professor del Conservatori de València. I ara, per finalitzar ja i deixar-hi lo mateix, Libertango. Tango per a dolçaina i quartet de saxos i multipercussió de Astor Pantaleón Piazzolla. Arranjament del dolçainer Pasqual Salord Aguilar. La dolçaina s'integra de tu a tu amb el quartet de saxos, mostrant-se com una veu igual dintre del quintet, però sense renunciar a instants de virtuosisme que li permeten brillar amb intensitat. En Libertango, com he dit, ens acomiadem fins al mes d'octubre. Bon estiu a tothom.

perquè la vida està plena d'emocions. Un detall, unes simples paraules, una cançó. I don't want you to be no slave. Viu-les amb nosaltres i les farem possibles. Ràdio Pego, escolta'ns.

0: Són les 8 del matí.
1: Comença el magazín matinal de Radio Pego, el programa de la 107.8 que t'ajuda a arrencar el dia amb la millor selecció de temes del record, la música més actual i les notícies i curiositats que marquen la jornada. Però abans, escoltem uns avisos. La música allarga la vida. Viu-la a Radio Pego.
2: La medicina que t'allarga la vida.
3: Avisos municipals. L'Ajuntament i Radio Pego informen.
4: Fira i Festes de Pego 2026. El Club de Caça i Pesca de Pego convida a participar en el 9è concurs de paelles nocturnes que organitza el dissabte 20 de juny i a partir de les 9 de la nit. La inscripció té un preu de 10 euros i es pot realitzar telefonant al 619-82-26-54. La cita és al carrer Calvari Vell. Qui aconseguisca convencer el jurat s'emporta un pernil de premi i assumeix la vara de comandament durant un any sencer. El concurs de paelles estarà amenitzat per l'orquestra Valentino. A més, hi haurà rifa.
5: Parlem valencià.
4: Gaudeix de les festes de Pego.
5: No és sols la llengua, no és sols una lesió.
6: Fira i Festes de Pego 2026. Este 2026 els quintos i quintes enceten les festes de Pego i ho fan amb força per a marcar el ritme de l'inici festiu. Doble jornada dedicada a les quintades. Divendres 19 a les 19 hores al recinte multiactivitats La Trilladora. Estrena de garitos, desfilada i concurs de disfresses i a escalfar motors per a la gran gimcana. Dissabte 20, dia de les quintades. A les 18 hores, desfilada amb xaranga des de la plaça del Mercat fins al Passeig Cervantes. A les 18:30 hores, gimcana de quintades al Passeig Cervantes. A les 20:30 hores, tardeig amb l'orquestra Titanic al Poliesportiu. Un inici de festa pensat per viure'l al carrer, entre colles, música i bon ambient, com només Pego sap fer-ho. Organitza Regidoria de Festes i Joventut a través d'InfoJove.
4: Si vols conèixer el patrimoni documental que es conserva a l'Arxiu Municipal de Pego, no ho dubtes i passa't per la Casa de Cultura. Ho pots fer de dimarts a divendres, de 10 a 1 del migdia, fins el divendres 26 de juny. Només cal que indiques que vols conèixer l'arxiu històric. Pots acudir a soles o en grup. Si tries anar amb gent, el millor és que concertes una cita amb l'arxiver, escrivint un correu a l'arxiumunicipal@pego.org. Descobreix els documents que atresora Pego, pertanyents al segle XV, XVI i XVII, un patrimoni documental fonamental que ens permet dibuixar el DNI del poble. Organitza Arxiu Municipal de Pego, Ajuntament de Pego.

0: Càritas Interparroquial PEDU convida a participar de la nova campanya de recollida de roba. Del 15 al 19 de juny pots deixar aquella roba que ja no et vinga, que ja no et poses, però que encara està en bones condicions, al local de Càritas situat en el carrer Sant Jaume o en la cotxera de la parròquia de la Sagrada Família. Ho pots fer als matins de 10 a 12 del migdia o a les vesprades de 5 a 7. Càritas PEDU, agraeix la teva solidaritat.
1: Fira i Festes de PEDU 2026. El Camí de Sant Antoni es vesteix de gala per acollir el 52è concurs de tir i arrossegament Vila de PEDU. Divendres 19, dissabte 20 i diumenge 21 de juny serà moment de compartir la passió per les haques, d'admirar l'habilitat dels carreters i donar continuïtat a una tradició que forma part de la identitat pegolina. Organitza Club Esportiu Els Carreters de PEDU i Federació de Tir i Arrossegament. Col·labora Ajuntament de PEDU.
0: PEDU celebra mig segle promovent l'art contemporani amb el certamen de pintura Vila de PEDU. 5 dècades d'una cita anual imprescindible, una mostra que reuneix talent i qualitat pictòrica. L'exposició es podrà visitar del 29 de maig al 2 de juliol en horari de 5 a 8 de la vesprada de dimarts al divendres i els dissabtes de 10 del matí fins la 1 del migdia. Una oportunitat per a gaudir de la cultura i descobrir noves mirades a través de l'art. Organitza Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de PEDU.
2: Fira i Festes de PEDU 2026. En la transició entre divendres 19 i dissabte 20 de juny, en fer-se la mitjanit, la música en directe és protagonista, amb la nit de rock que torna al poliesportiu al cor del casc urbà. Nit de rock amb les actuacions d'Abril. Des de Benissa, Abril arriba per sacsejar el públic amb un pop electrònic fresc i captivador. Una fusió entre allò digital i allò acústic amb pinzellades de rock, jazz i bolero que creen una proposta ben personal.
3: Xicones, agarreu-se, que ve curva.
2: Sandra Montfort. Des de Pedreguer, Sandra Montfort encisa per la seva versatilitat i el joc de les dualitats. Poesia i cançó, tradició i avantguarda, ancestral i modern, orgànic i digital. Tot carregat d'una gran dosi de personalitat i audàcia que sap traslladar perfectament a l'escenari. Per a tancar la nit, DJ Trapella. DJ Trapella és una de les DJs més destacades de l'escena musical actual. Una artista única que combina tècnica, energia i compromís social. El seu estil és fresc i eclèctic, amb mirada oberta i connectada amb públic, el que aconsegueix crear una experiència irrepetible. Una nit per deixar-se portar pels ritmes i la fresca del directe. Organitza Ajuntament de PEDU.
1: Mai és tard per adquirir nous coneixements. El Centre de Formació de Persones Adultes Pere Ramos el permet continuar aprenent si eres major de 18 anys. A partir del 15 de juny, el pas matricular en el curs de graduat en ESO, en preparació a proves d'accés, de cicle formatiu mitjà i competències clau. A més, pots aprendre llengües. Valencià en tots els nivells. Castellà en els nivells d'iniciació, A1 i A2. També castellà en la seva modalitat d'alfabetització o anglès en el seu nivell d'iniciació, l'A1. La matrícula es pot fer a la planta baixa de l'Ajuntament de PEDU o en la seva seu electrònica. Han escoltat un espai de l'Ajuntament de PEDU amb la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio PEDU.

recuperar en aquestes primeres hores del matí. I una bona música que nosaltres, doncs, en la qual anem a acompanyar-te durant 3 horetes, ja sabeu. Comencem, arrenquem el nostre matí musical a partir d'ara, que són les 8 fins a arribar a les 11. Per començar avui la nostra selecció musical, anem a gaudir de la veu d'un grandíssim i popular cantant estadounidenc, amb un gran ventall d'estils i de música, tant en música llatina com balades romàntiques, melancòliques i també boleros. Avui comencem la nostra selecció gaudint de la veu d'Andy Russell. Avui ens quedem situats a l'any 1955 per a recordar-lo amb el tema En dónde estás, amor?

Ai, que guapet, amb aquest tema tan romàntic, amb la veu d'Andy Russell i el tema En Donde Estàs Amor. Nosaltres arrencaem avui la nostra selecció musical. Seguim amb més bona música i ara és moment per gaudir la veu d'un grandíssim cantant italià. Exactament, ens quedem situats a l'any 1960, avui recordant el famós Azzurro de Adriano Celentano.

0: kiss.
1: Petites dosis de música per amenitzar els nostres matins de la 107.8. Whatever it's got a lot. Estàs en el Despertino de Radio Pego.

Una forta angoixa és la que està patint aquest home, El protagonista demana que l'alliberen després d'haver tingut una relació tòxica. Comparant aquesta situació com si estiguera baix d'un hechís o encadenat a algú. Unchain my heart. Amb el grandíssim cantant, pianista i saxofonista del soul, Ray Charles, i un exitós tema de l'any 61.

0: The Rachels, ens anem ara a gaudir de la veu d'un altre grandíssim cantant italià que va cultivar doncs molts èxits, entre ells temes de música pop, grans èxits de música romàntica i considerat per molts com l'Elvis Presley italià. En aquesta ocasió ens quedem situats en l'any 64, recordant la veu de Bobby Solo amb el tema Credi en mi, creu en mi.
1: Credi a me, ripenserai alle cose che io ho dato a te.

la fiducia che ormai assieme a te, credi a me.

0: El número premiat de sorteig de l'11 és...
1: Moment per recordar aquest número premiat del Cupo de la 11 celebrat en la jornada d'ahir. Ahir dimarts 16 de juny va ser el 39.959 de la sèrie El 50. Repetim. Número premiat del Cupo de la 11 celebrat en la jornada d'ahir va ser el 3, 9, 9, 5, 9 de la sèrie 0, 5, 0. Sintonitza la teva emissora amb clàssics històrics que et faran vibrar cada matí en la 107.8.

Un gran clàssic, un gran tema, una gran composició destacada en la pel·lícula de Perlita Durango. Una cançó del conegudíssim trompetista Herb Alpert. En 1965, així estàvem escoltant aquest Spanish Flip. I del 65 al 66, amb una extensa carrera professional, en moment ara per disfrutar d'aquesta veu femenina. Ens quedem situats en el 66 escoltant el famós Bang Bang amb Dalida.

0: my love.
1: La vida no és eterna, però la música sí ho és. Sintonitza cada dia la 107.8 de la FM. Sintonitza cada matí el Despertino. I des del Despertino seguim a viatjantet i recuperant grans clàssics. En aquesta ocasió, un tema original del grandíssim Louis Armstrong. El seu famós What a Wonderful World, interpretat i adaptat al català per el grandíssim i etern romàntic Django, any 1967. Que fantàstic.

Que fantàstic el món, una meravellosa cançó com havíem presentat del grandíssim Louis Armstrong. I seguim repassant i gaudint de grans clàssics, en aquesta ocasió ens quedem situats a l'any 68, escoltant el Some Velvet Morning, de la mà de Nancy Sinatra i Lee Hazlewood.

0: el temps.
1: Moment per a parlar de l'oratge de la previsió meteorològica pel que serà la jornada d'avui. I és que en aquest dimecres 17 de juny tenim una massa d'aire molt càlid procedent del nord d'Àfrica. Començarà a avançar cap a la península Ibèrica i França durant els pròxims dies. Encara no podem parlar oficialment d'una onada de calor, però tot apunta que la calor anirà intensificant-se especialment a partir del cap de setmana i durant bona part de la setmana que ve. Des d'avui tindrem bona cosa de sol a la façana mediterrània amb temperatures que aniran pujant gradualment. Entre dissabte i diumenge podríem superar els 35 graus en moltes zones i arribar puntualment als 40 graus, mentre que al litoral les nits podrien tornar-se molt tropicals, amb mínimes per damunt dels 20 graus. Davant d'aquesta situació, com sempre diem, aconsellem i us recordem beure molta aigua i de sovint. Evitar les principals i hores centrals del dia. Prestar especialment atenció a les persones majors, als xiquets i també als animals. I sobretot, doncs, no deixeu mai ningú dins d'un vehicle tancat. Seguirem molt pendents d'aquesta evolució, d'aquesta irrupció càlida i molt càlida que pot acabar, com ja havíem dit, en una onada de calor prou llarga.
2: Llévame a volar, hasta la luna quiero ir.
1: La música és poderosa. Escolta'ns en qualsevol moment del dia. Ràdio Pego, la teva ràdio.
2: Llévame a volar, hasta la luna.
1: A tan sols 20 minuts per arribar a les 9 del matí, moment ara per escoltar el famós Waterloo del grup suec ABBA.

Exitós tema del grup suec ABBA, com havien presentat el seu famós Waterloo, ese exitós tema de l'any 74. I del 74 al 75, avui ens quedem disfrutant d'un grup neerlandès, els THM. Amb una cançó que ens anima la gent, doncs, a cantar, a mantindre una actitud positiva per a, doncs, allunyar un poc la tristesa, inclús quan les coses van mal. Exactament, va ser el tema guanyador en el Festival de la Cançó d'Eurovisió l'any 1975. Com havíem presentat, ens quedem escoltant el grup Teachers amb el tema Dinka Donka.

I ara és moment de ficar-nos a romàntics. Ho fem disfrutant i destacant de la veu de Chico Novarro, que és un antic cantant argentí, amb un dels seus destacats boleros. Exactament, ens quedem situats a l'any 1976 amb el tema Algo Contigo.

Quin bolero, Fantàstic tema, tot un clàssic, un tema històric, com havíem presentat amb Chico Navarro, Algo Contigo. I seguim amb més bona música. Moment ara per a desplaçar-nos cap a Gibraltar. Moment per recordar la veu d'Albert Hammond amb tota una declaració de passió i d'amor. Eres tota una mujer.

0: La música és el millor record que es pot dur a reviure temps passats. Viu-los amb nosaltres al Despertino de Radio Pego.
1: Ay, en ella tanto sole, tanta pizza y tanto amore. Sole, pizza, amore, caracol.
2: I ens situem ara l'any 1978 amb el grandíssim cantant i compositor asturià de gran fama musical, per supost. Ens quedem avui disfrutant de Víctor Manuel amb el seu tema Solo pienso en ti.

I arribem avui a les 9 del matí amb un altre grandíssim cantant i compositor asturià, amb una gran cançó melòdica. Arriba Dani Daniel, any 1979, i el tema Nunca supe la verdad.

0: mai és tard per adquirir nous coneixements. El Centre de Formació de Persones Adultes Pérez Ramos el permet continuar aprenent si eres major de 18 anys. A partir del 15 de juny, el pas matricular en el curs de graduat en ESO, en preparació a proves d'accés, de cicle formatiu mitjà i competències clau. A més, pots aprendre llengües. Valencià en tots els nivells. Castellà en els nivells d'iniciació, A1 i A2. També castellà en la seva modalitat d'alfabetització. O anglès en el seu nivell d'iniciació, l'A1. La matrícula es pot fer a la planta baixa de l'Ajuntament de Pego o en la seva seu electrònica.
1: La ràdio que tu vols. La ràdio que tu busques. La teua ràdio. Ràdio Pego.
2: Arrenquem en aquesta segona hora musical amb el rei del reggae, amb el grandíssim cantant jamaicà Bob Marley. I una cançó que va compondre després del seu diagnòstic de càncer, un himne a la llibertat mental i espiritual. Rendition Song, cançó de redenció.

Cançó de rendición, rendición song, la veu de grandíssim i inolvidable rei del reggae, Bob Marley. I passem ara a situar-nos a l'any 1981, recordant aquesta gigante noche, una cançó doncs, que ens parla d'aquesta intensitat d'un amor que arriba com una fletxa i l'eixa necessitat constant d'estar junt a eixa persona estimada, a eixa persona especial. Ens quedem avui recordant aquest exitós tema de Depeche Mode.

fiques els records i nosaltres fiquem la música. Ràdio Pego, sempre al teu costat. Ens quedem en aquesta ocasió situats a l'any 1982 amb Alaska i els Pegamoides narren i transmeteixen en aquesta cançó doncs la galó que és coneguda com la claustrofòbia. Eixa por a la mort i eixa desig de poder escapar d'un hospital. Això sonava en l'any 82, el hospital.

I un tema i exitós, tema de l'any 83 en aquesta ocasió, una cançó de Los Burros, Manolo García i Quimi Portet. Exactament, també hi ens quedem recordant-los amb un dels seus majors èxits, Huesos.

0: t'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te-la a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.
1: Pego celebra mig segle promovent l'art contemporani amb el certamen de pintura Vila de Pego. 5 dècades d'una cita anual imprescindible, una mostra que reuneix talent i qualitat pictòrica. L'exposició es podrà visitar del 29 de maig al 2 de juliol en horari de 5 a 8 de la vesprada de dimarts al divendres i els dissabtes de 10 del matí fins a la 1 del migdia. Una oportunitat per a gaudir de la cultura i descobrir noves mirades a través de l'art. Organitza Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Pego. Aquesta és la teva ràdio, 107.8 en FM. Sintonitza'ns. I sintonitzats així en la 107.8 de l'FM des del nostre despertino. Moment ara per gaudir d'aquest Good and Out. Una cançó que ens parla d'un tema optimista, de la búsqueda de l'acceptació, de la lealtat, la rebeldia davant les pressions socials. Ens quedem disfrutant d'aquest tema pop amb la veu de Cyndi Lauper.

I del tema i la veu de Cyndi Lauper a la veu de Eric Carmen. Exactament, avui recordem aquesta Hungry Eyes, tema central de la pel·lícula Dirty Dancing, un fantàstic, meravellós clàssic de l'any 87.

0: 107.8 de la FM.
1: I moment per reflexionar sobre el pas del temps i la maduresa. Vivir a l'este de l'Eden. Ho fem disfrutant en aquesta ocasió del gran grup espanyol La Unión, la veu inconfundible de Rafa Sánchez. Això sonava l'any 1988.

Fira i Festes de Pego 2026. Este 2026 els quintos i quintes enceten les Festes de Pego i ho fan amb força per a marcar el ritme de l'inici festiu. Doble jornada dedicada a les quintades. Divendres 19 a les 19 hores al recinte Multiactivitats La Trilladora. Estrena de garitos, desfilada i concurs de disfresses i a escalfar motors per a la gran gincana. Dissabte 20, dia de les quintades. A les 18 hores, desfilada amb xaranga des de la plaça del Mercat fins al Passeig Cervantes. A les 18:30 hores, gincana de quintades al Passeig Cervantes. A les 20:30 hores, tardeig amb l'orquestra Titanic al Poliesportiu. Un inici de festa pensat per viure'l al carrer, entre colles, música i bon ambient, com només Pego sap fer-ho. Organitza Regidoria de Festes i Joventut a través d'InfoJove.

música és art, ciència, creació. És universal, cultura, història. És treball, producció, espectacle. Perquè la música ens agrada tant a petits com a grans, escolta Ràdio Pego. Perquè la música és vida. Moment ara per escoltar una veu profunda. La veu varonil. Ens quedem situats a l'any 1991. Avui gaudim del tema Bergen amb Chris Rea. La cançó que ens parla, doncs, de viatjar, de la nostàlgia, la necessitat d'escapar de la rutina en busca d'un refugi segur.

és que sempre és un autèntic plaer poder gaudir de la veu d'aquest grandíssim cantant britànic, amb aquesta poderosa veu, eh? Chris Rea, que havíem presentat avui escoltant a Michel Albert. Eixe refugi, eixe tema de l'any 91, del 91 al 92, encara que aquest és un clàssic, eh? Exactament, rescatem una cançó original de Chaka Chan de l'any 1978, en aquesta ocasió interpretada per Whitney Houston. I'm Every Woman celebra la força, la intuïció i la capacitat que tenim les dones per a poder-nos adaptar a qualsevol situació.

0: La música del moment.
1: No és música del moment, però són clàssics per recordar, per gaudir, per escoltar, perquè ja sabeu, són cançons que no passen mai de moda. En aquesta ocasió anem a recordar el grup català, Els Bars, amb una cançó que ens van presentar l'any 1993. Una cançó que es parla del poder salvador de l'amor, l'esperança afronta la depressió i la rutina. Foc al cor.

Foc al cor amb el grup català Barça i en el 94 Antonio Vega ens presentava el sitio de mi recreo, un espai de pau interior, d'equilibri, de refugi espiritual.

0: Càritas Interparroquial PEDU convida a participar de la nova campanya de recollida de roba. Del 15 al 19 de juny pots deixar aquella roba que ja no et vinga, que ja no et poses, però que encara està en bones condicions, al local de Càritas situat en el carrer Sant Jaume o en la cotxera de la parròquia de la Sagrada Família. Ho pots fer als matins de 10 a 12 del migdia o a les vesprades de 5 a 7. Càritas PEDU, agraeix la teva solidaritat.
1: Para, t'has perdut un programa en directe? Escolta'ns a la carta des de la nostra web www.radiopego.com.

Moment ara per escoltar aquesta cançó que ens anima a eixir de l'oscuritat, afrontar els teus propis retes diaris i apreciar l'alegria que ens aporta un nou dia. That's the way life is, un tema que sonava l'any 1996 i que, per supost, com haureu pogut comprovar, ens arribava de la mà dels Pet Shop Boys.

Un fantàstic tema motivador, eh? Així és la vida, that's the way life is. Encara que la vida de vegades ens puga, doncs, guardar algun moment difícil o complex, doncs sempre hi ha que disfrutar-la amb bona companyia, amb família, amb amics i amb l'amor que ens puguen donar. I que els moments simples són els que tenim que apreciar a fer que tot valga la pena. Seguim amb més bona música de Pet Shop Boys. És moment ara per gaudir d'una cantanta, una veu femenina, amb un poderós himne de superació personal. El seu missatge central és que no existeixen límits per alcançar els teus somnis. Si confies en les teves capacitats i mantens una actitud mental positiva, al final tot triomfa. I believe I can fly, Ray Kelly, i aquest exitós tema del 98.

0: Un poderós himne d'esperança, de fe en un mateix, de superació personal. Crec que puc volar. I believe I can fly. I'm Ray Kelly.
1: Sense el punt 8 de la FM. Ràdio Peu. Som la teua veu.
0: I arribem avui a les 10 del matí, ho fem escoltant de la grandíssima banda valenciana Seguridad Social, que des del seu treball Camino Vertical, un àlbum que es va presentar a l'any 99, els escoltem amb El Ritmo del Corazón. Una cançó, doncs, que ens convida a superar les dificultats, connectant amb eixa força interior i deixant-nos portar per les emocions verdaderes. El ritmo.

0: Fira i Festes de Pego 2026. El Camí de Sant Antoni es vestís de gala per acollir el 52è concurs de tir i arrossegament Vila de Pego. Divendres 19, dissabte 20 i diumenge 21 de juny serà moment de compartir la passió per les haques, d'admirar l'habilitat dels carreters i donar continuïtat a una tradició que forma part de la identitat pegolina. Organitza Club Esportiu Els Carreters de Pego i Federació de Tir i Arrossegament. Col·labora Ajuntament de Pego.
1: Lo que més sona en la ràdio ho tens ací. 107.8 Ràdio Pego.

a un gran sentit de l'humor, amb ironia, arriben els pets. Exactament, nosaltres avui recordant-los amb el tema Mala cara, un tema que li dóna a títol al seu treball, un treball que ens vam presentar al 2002.

I dels Pets ens anem ara a rescatar un himne del power pop. Narra la història d'un enamorament adolescent d'un xic cap a una atractiva mare, i eixa mare és la mare del seu, de la seva millor amiga. Madre mía, quin enredo, Moment ara per escoltar els Four Times the Whiny amb un tema del 2003, Stacy Mama.

0: Radio Apego també està al Facebook. Busca'ns.
1: En el 2005 ens trobem aquesta cançó que també va fer història, de la mà de Pereza, que és grup madrileny. Presentaven el 2005 el tema Princesa, és una crítica a la superficialitat de les relacions amoroses. Parla de les dones inalcançables, deixes gelades, frívoles. En lloc de buscar doncs, un amor profund o una connexió real, prefereixen jugar amb els sentiments. Ens quedem avui rescatant aquest clàssic. Princesas, pereza.

ser dolor enfront a una ruptura. Així com també doncs, demostra en aquesta cançó aquesta dificultat de poder acceptar la nova realitat sense aquesta persona. Què va a ser de mi?

0: Fira i Festes de Pego 2026. El Club de Caça i Pesca de Pego convida a participar en el 9è concurs de paelles nocturnes que organitza el dissabte 20 de juny i a partir de les 9 de la nit. La inscripció té un preu de 10 euros i es pot realitzar telefonant al 619-82-26-54. La cita és al carrer Calvari Vell. Qui aconseguisca convencer el jurat s'emporta un pernil de premi i assumeix la vara de comandament durant un any sencer. El concurs de paelles estarà amenitzat per l'orquestra Valentino. A més, hi haurà rifa.
1: Parlem valencià.
0: Gaudeix de les festes de Pego.
1: No és sols la llengua.
2: Perquè la nostra meta és arribar a tu, i tu ets el més important per a nosaltres, sintonitza cada dia la 107.8. Ràdio Pego, deixa'ns arribar a tu.
0: I seguim acompanyant-te amb grans èxits i veus tan conegudes com la que ens arriba en aquesta ocasió. La bien querida.

0: Rambla del Poble Sec.
1: La petita Rambla del Poble Sec, una versió renovada i modernitzada, amb força freixes, amb la veu inconfundible del grup Charango, un tema que es va presentar el 2010.

0: Sex Freixes junt als Charango, com havíem presentat amb la petita rambla del Poble Seca.
1: Mental que es conserva a l'Arxiu Municipal de Pego, no ho dubtes, i passat per la Casa de Cultura. Ho pots fer de dimarts a divendres, de 10 a 1 del migdia, fins el divendres 26 de juny. Només cal que indiques que vols conèixer l'arxiu històric. Pots acudir a soles o en grup. Si tries anar amb gent, el millor és que concertes una cita amb l'arxiver, escrivint un correu a l'arxiumunicipal@pego.org. Descobreix els documents que atresora Pego, pertanyents al segle XV, XVI i XVII, un patrimoni documental fonamental que ens permet dibuixar el DNI del poble. Organitza Arxiu Municipal de Pego a Ajuntament de Pego.
2: Estàs escoltant Ràdio Pego. I queda't amb nosaltres.
0: I nosaltres en aquesta ocasió ens desplacem cap a Escòcia. És moment, torna per disfrutar de la música de la banda Attic Lights, que arribaven al 2013 amb aquest Say You Love Me, Dis-me que m'estimes.

I li donem virilla a aquesta Mati Musical en aquesta ocasió amb un tema alegre i molt festiu. Don't Stop, del Five Seconds Summer. El protagonista, doncs, expressa la seva fascinació i li demana que no deixi de ballar, no deixi de ser ella mateixa, ja que cada vegada que la veu moure amb aquest ritme a través de la música, doncs li resulta més difícil resistir-se. Gran història darrere d'aquest Don't Stop, no pares. No pares de ballar, de gaudir, de disfrutar de la vida, de ser tu mateixa.

0: Fira i Festes de Pego 2026. En la transició entre divendres 19 i dissabte 20 de juny, en fer-se la mitjanit, la música en directe és protagonista, amb la nit de rock que torna al poliesportiu al cor del casc urbà. Nit de rock amb les actuacions d'Abril. Des de Benissa, Abril arriba per sacsejar el públic amb un pop electrònic fresc i captivador. Una fusió entre allò digital i allò acústic amb pinzellades de rock, jazz i bolero que creen una proposta ben personal.
1: Xicones, agarreu-se, que ve curva.
0: Sandra Montfort. Des de Pedreguer, Sandra Montfort encisa per la seva versatilitat i el joc de les dualitats. Poesia i cançó, tradició i avantguarda, ancestral i modern, orgànic i digital. Tot carregat d'una gran dosi de personalitat i audàcia que sap traslladar perfectament a l'escenari. Per a tancar la nit, DJ Trapella. DJ Trapella és una de les DJs més destacades de l'escena musical actual. Una artista única que combina tècnica, energia i compromís social. El seu estil és fresc i eclèctic, amb mirada oberta i connectada amb públic, el que aconsegueix crear una experiència irrepetible. Una nit per deixar-se portar pels ritmes i la fresca del directe. Organitza Ajuntament de Pego. La bona música millora els teus dies. Ràdio Pego, energia positiva.
2: I amb grans veus anem a continuar en aquesta ocasió. Ens quedem gaudint d'aquest grup espanyol, conegudes com les Sweet California, amb un himne d'empoderament, d'ambició i de joventut. Índigo.

0: Así recordant tot un clàssic, un tema original d'Ed Sheeran, una meravellosa versió adaptada al català d'aquesta Perfect, de la mà de Gabriela Richardson i Miquel Fernández.
1: Fira i Festes de Pego 2026. El Camí de Sant Antoni es vestís de gala per acollir el 52è concurs de tir i arrossegament Vila de Pego. Divendres 19, dissabte 20 i diumenge 21 de juny serà moment de compartir la passió per les haques, d'admirar l'habilitat dels carreters i donar continuïtat a una tradició que forma part de la identitat pegolina. Organitza Club Esportiu Els Carreters de Pego i Federació de Tir i Arrossegament. Col·labora Ajuntament de Pego.
2: Ràdio Pego desitja el millor de cada dia. Amb ella despertem, esmorzem, treballem, viatgem. Amb ella comprem i amb ella ens divertim. No deixes de conèixer-nos, sintonitza'ns cada dia, perquè cada dia intentem oferir-te el millor de nosaltres. Ràdio Pego, la ràdio del dia a dia.
0: Moment per escoltar un altre gran clàssic, en aquesta ocasió un gran tema dels anys 70, de la mà de Juanda, un grandíssim cantant colombià que explora doncs nous ritmes que van des del reggae fins al twist. Nosaltres avui l'escoltem i recuperem amb aquesta La quiero a morir, un tema que ell ens va versionar en el 2019.

0: encima.
1: I de la veu de Juandas, amb ese tema que hem recuperat dels anys 70, La Quiero a Morir, ens anem ràpidament doncs, amb una història que ens narra doncs, un apassionat romans d'estiu. Se il·luminava Fred de Palma junta a Ana Mena i un èxit del tema que hem ballat tots en el 2020.

0: Fira i Festes de Pego 2026. El Club de Caça i Pesca de Pego convida a participar en el 9è concurs de paelles nocturnes que organitza el dissabte 20 de juny i a partir de les 9 de la nit. La inscripció té un preu de 10 euros i es pot realitzar telefonant al 619-82-26-54. La cita és al carrer Calvari Vell. Qui aconseguisca convencer el jurat s'emporta un pernil de premi i assumeix la vara de comandament durant un any sencer. El concurs de paelles estarà amenitzat per l'orquestra Valentino. A més, hi haurà rifa.
1: Parlem valencià.
0: Gaudeix de les festes de Pego.

Des de la 107.8, moment ara per disfrutar del passado. Una cançó que ens arriba de la mà del grup madrileny 84, que en aquesta ocasió ens compten amb la col·laboració de Carlos Tarque, la veu vocalista de M-Clan, amb una reflexió vitalista i eixa melancolia sobre l'inevitable pas del temps. El passado.

0: Ràdio Pego. Sempre prop de tu. La ràdio com tu la sents.
1: Arribant cap a la recta final, ens quedem ara situats en el 2023, una cançó que ens parla sobre un amor de carretera, o amor per la carretera, millor dit. Amant d'autopista, Highlight Lover. Took me on a soft vacation. Un tema electrònic dance. I'm with you. Hi ha una persona doncs, que li encanta viatjar, de viure en moviment. Good Times, Hype, featuring Lost Boy.

En base de música electrònica, música dance, com havíem presentat, així estàvem escoltant així Hathaway Lover. Ese amant d'autopista, amant de carretera, amant de moviment. Nosaltres ens arriba el moment de ficar punt i final. Avui ho fem escoltant a Jean Poole junt a Bacara. El tema anomenat Cutter My Love, un tema que sonava en el 2025, una cançó que presentava doncs una temàtica romàntica i exòtica que combina aquesta passió d'amor amb la fascinació per la cultura i els països de Qatar. Amb aquest tema que sonava just l'any passat, el 2025, que nosaltres diem, o millor dit, una servidora diu adeu, desitjant-nos a tots que acaben de passar una feliç jornada, un feliç dimecres. Que ens tornem a escoltar, per supost, demà puntuals. Us espere a tots a partir de les 8 del matí en la 107.8 de l'FM amb el nostre despertino, que ara, com ja sabeu, el deixem en bona companyia, amb bona música, amb Carolina Ferrer i el seu espai musical del tramvia. Sigueu feliços, cuideu-se, ciao.

0: Ràdio Pego vol estar a prop teu i per això t'ho posem fàcil. Facebook, web, emails, telèfon, tot pensat per a fer una ràdio accessible, participativa i, sobretot, teua. Ràdio Pego, obrint-se a tu. Avisos municipals. L'Ajuntament i Ràdio Pego informen.
1: Caritas Interparroquial Pego convida a participar de la nova campanya de recollida de roba. Del 15 al 19 de juny pots deixar aquella roba que ja no et vinga, que ja no et poses, però que encara està en bones condicions, al local de Caritas situat en el carrer Sant Jaume o en la cotxera de la parròquia de la Sagrada Família. Ho pots fer als matins de 10 a 12 del migdia o a les vesprades de 5 a 7. Caritas Pego, agraeix la teva solidaritat.
0: Mai és tard per adquirir nous coneixements. El Centre de Formació de Persones Adultes Pere Ramos el permet continuar aprenent si eres major de 18 anys. A partir del 15 de juny, el pas matricular en el curs de graduat en ESO, en preparació a proves d'accés, de cicle formatiu mitjà i competències clau. A més, pots aprendre llengües. Valencià en tots els nivells. Castellà en els nivells d'iniciació, A1 i A2. També castellà en la seva modalitat d'alfabetització. O anglès en el seu nivell d'iniciació, l'A1. La matrícula es pot fer a la planta baixa de l'Ajuntament de Pego o en la seva seu electrònica.
2: Fira i Festes de Pego 2026. Este 2026 els quintos i quintes enceten les festes de Pego i ho fan amb força per a marcar el ritme de l'inici festiu. Doble jornada dedicada a les quintades. Divendres 19 a les 19 hores al recinte multiactivitats La Trilladora. Estrena de garitos, desfilada i concurs de disfresses i a escalfar motors per a la gran gimcana. Dissabte 20, dia de les quintades. A les 18 hores, desfilada amb xaranga des de la plaça del Mercat fins al Passeig Cervantes. A les 18:30 hores, gimcana de quintades al Passeig Cervantes. A les 20:30 hores, tardeig amb l'orquestra Titanic al Poliesportiu. Un inici de festa pensat per viure-la al carrer, entre colles, música i bon ambient, com només Pego sap fer-ho. Organitza Regidoria de Festes i Joventut a través d'InfoJove.
1: Pego celebra mig segle promovent l'art contemporani amb el certamen de pintura Vila de Pego. 5 dècades d'una cita anual imprescindible, una mostra que reuneix talent i qualitat pictòrica. L'exposició es podrà visitar del 29 de maig al 2 de juliol en horari de 5 a 8 de la vesprada de dimarts al divendres i els dissabtes de 10 del matí fins la 1 del migdia. Una oportunitat per a gaudir de la cultura i descobrir noves mirades a través de l'art. Organitza Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Pego.
2: Fira i Festes de Pego 2026. En la transició entre divendres 19 i dissabte 20 de juny, en fer-se la mitjanit, la música en directe és protagonista, amb la nit de rock que torna al poliesportiu al cor del casc urbà. Nit de rock amb les actuacions d'Abril. Des de Benissa, Abril arriba per sacsejar el públic amb un pop electrònic fresc i captivador. Una fusió entre allò digital i allò acústic amb pinzellades de rock, jazz i bolero que creen una proposta ben personal.
3: Chicones, agarreu-se, que ve curva.
2: Sandra Montfort. Des de Pedreguer, Sandra Montfort encisa per la seva versatilitat i el joc de les dualitats. Poesia i cançó, tradició i avantguarda, ancestral i modern, orgànic i digital. Tot carregat d'una gran dosi de personalitat i audàcia que sap traslladar perfectament a l'escenari. Una candula, Per a tancar la nit,
4: yo soy la que mato.
2: DJ Trapella. DJ Trapella és una de les DJs més destacades de l'escena musical actual. Una artista única que combina tècnica, energia i compromís social. El seu estil és fresc i eclèctic, amb mirada oberta i connectada amb públic, el que aconsegueix crear una experiència irrepetible. Una nit per deixar-se portar pels ritmes i la fresca del directe. Organitza Ajuntament de Pego. L'Arxiu Municipal de Pego segueix amb les publicacions de la col·lecció Raig de Llum, una sèrie dedicada a les pintores i pintors de Pego. Divendres 19 de juny a les 7:30 de la vesprada es presenta el llibre dedicat a Tere Ferrando Pérez, una pintora que plasma sobre el llenç i altres suports els costums i la vida quotidiana del nostre poble. La cita és al Saló d'Actes de la Casa de Cultura. Un acte obert a tota la població.
1: Fira i Festes de Pego 2026. El Club de Caça i Pesca de Pego convida a participar en el 9è concurs de paelles nocturnes que organitza el dissabte 20 de juny i a partir de les 9 de la nit. La inscripció té un preu de 10 euros i es pot realitzar telefonant al 619-82-26-54. La cita és al carrer Calvari Vell. Qui aconseguisca convencer el jurat s'emporta un pernil de premi i assumís la vara de comandament durant un any sencer. El concurs de paelles estarà amenitzat per l'orquestra Valentino. A més, hi haurà rifa.
5: Parlem valencià.
1: Gaudeix de les festes de Pego.
5: No és sols la llengua, no és sols una
2: agressió. Fira i Festes de Pego 2026. La gent gran del poble té una cita ineludible dissabte 20 de juny a la nit. A la fresca dels plataners del Passeig Cervantes, a partir de les 10 de la nit, s'enceta la nit de la gent gran. Una trobada que comença al voltant de la taula i que potser acaba enmig de la pista ballant, al ritme de l'actuació de Serrucho. Els tíquets es venen a la Biblioteca Municipal Carmen Alemany Vall. Organitza Ajuntament de Pego.
0: Fira i Festes de Pego 2026. El Camí de Sant Antoni es vestís de gala per acollir el 52è concurs de tir i arrossegament Vila de Pego. Divendres 19, dissabte 20 i diumenge 21 de juny serà moment de compartir la passió per les haques, d'admirar l'habilitat dels carreters i donar continuïtat a una tradició que forma part de la identitat pegolina. Organitza Club Esportiu Els Carreters de Pego i Federació de Tir i Arrossegament. Col·labora Ajuntament de Pego.
1: Si vols conèixer el patrimoni documental que es conserva a l'Arxiu Municipal de Pego, no ho dubtes i passa't per la Casa de Cultura. Ho pots fer de dimarts a divendres, de 10 a 1 del migdia, fins el divendres 26 de juny. Només cal que indiques que vols conèixer l'arxiu històric. Pots acudir a soles o en grup. Si tries anar amb gent, el millor és que concertes una cita amb l'arxiver, escrivint un correu a l'arxiumunicipal@pego.org. Descobreix els documents que atresora Pego, pertanyents al segle XV, XVI i XVII, un patrimoni documental fonamental que ens permet dibuixar el DNI del poble. Organitza Arxiu Municipal de Pego, Ajuntament de Pego.
0: Han escoltat un espai de l'Ajuntament de Pego amb la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Pego.
6: Estàs a la 107.8 de la freqüència modulada. Ràdio Pego.
0: El tramvia de Ràdio Pego.
7: Lo millor de l'actualitat musical
6: amb Carolina Ferrer.
0: Puja al tramvia de la 107.8, Ràdio Pego.

Molt bon dia, què tal? Com esteu, amics, amigues? Espero que estigueu mel de categoria. Benvingudes, benvinguts a la vostra sintonia. Esteu escoltant Ràdio Pego 107.8 NFM. Qui vos parla? Carolina Ferrer. Dimecres 17 de juny, a les 11:10 minuts del matí, nosaltres ja ho tenim tot llest i preparat per encetar una nova aventura per escoltar tota l'actualitat musical amb el tramvia. Una de les cançons que en estos moments està en les posicions més privilegiades de les llistes d'èxits és esta amb la que anem a començar la nostra selecció d'avui. Tame Impala, Jenny, i ara també s'ha acoplat a un nou remix Boys Noise. La cançó es diu Dràcula i així de bé comencem.

Noise. I ara qui ve és Sandra Montfort, un artista que, com sabeu ja, deuríeu saber, a aquestes altures podreu veure en directe a Pego el proper divendres i dins del programa de festes. Un luxe poder-la veure, la veritat, en directe, perquè és fantàstica. Així la tenim amb Ferran i una cançó que es diu Manifacera.

pujar al tramvia de la 107.8, Ràdio Pego. Música actual. El tranvía.

Un nou èxit de l'artista, i el tenim així una novetat molt recent, Olivia Rodrigo, acaba de presentar Stupid Song, el seu nou single. I així està Pablo Alborán, Algo de mi.

és lo nou de Johan Keye. S'anomena Dead to Me. I d'una cançó que ja cobra importància, el tramvia, una altra que arriba nova i que ens encanta, perquè és lo nou de Quinto, en esta ocasió acompanyat de la xica. Què dir-te?

0: Actualitat musical al tramvia de Ràdio Pego. 107.8 de la FM.
1: Era Santana i Becky G, Mi gran amor. I ara tenim a Milky amb David Guetta. Just the way you are.

Just the Way You Are, Milky i David Guetta. Me Voy és l'èxit de Fangoria, el seu nou single que continua sonant amb força per tot arreu.

0: back the knife.
1: Escolta el millor de la música. Deixa portar per el so del tramvia. En la 100.8 del teu dial.

esta cançó s'anomena I Knew It, I Knew You. Està en la banda sonora original de la pel·li Toy Story 5, és Taylor Swift. I ara, Lux, el treball de Rosalía, que inclou cançons com esta, que és el seu nou single. Reliquia.

Aquesta és la cançó guanyadora en el passat Festival d'Eurovisió. Ella és Dara i la cançó Bangaranga. I cançons en ritme que continuen arribant i escoltant-se moltíssim, com este bombón de Capo.

seu bombon triomfent per tot arreu i ens acomiadem d'esta primera hora de tramvia perquè arribem a les 12 i ho fem amb lo nou de Bèrnia i el Diluvi. Ens encanta este nou single. Estem allà ahir, l'estiu.

0: Avisos municipals. L'Ajuntament i Ràdio Pego informen.
1: L'Arxiu Municipal de Pego segueix amb les publicacions de la col·lecció Raig de Llum, una sèrie dedicada a les pintores i pintors de Pego. Divendres 19 de juny a les 7:30 de la vesprada es presenta el llibre dedicat a Tere Ferrando Pérez, una pintora que plasma sobre el llenç i altres suports els costums i la vida quotidiana del nostre poble. La cita és al Saló d'Actes de la Casa de Cultura. Un acte obert a tota la població.
2: Caritas Interparroquial Pego convida a participar de la nova campanya de recollida de roba. Del 15 al 19 de juny pots deixar aquella roba que ja no et vinga, que ja no et poses, però que encara està en bones condicions, al local de Caritas situat en el carrer Sant Jaume o en la cotxera de la parròquia de la Sagrada Família. Ho pots fer als matins de 10 a 12 del migdia o a les vesprades de 5 a 7. Caritas Pego, agraeix la teva solidaritat.
1: Fira i Festes de Pego 2026. En la transició entre divendres 19 i dissabte 20 de juny, en fer-se la mitjanit, la música en directe és protagonista, amb la nit de rock que torna al poliesportiu al cor del casc urbà. Nit de rock amb les actuacions d'Abril. Des de Benissa, Abril arriba per sacsejar el públic amb un pop electrònic fresc i captivador. Una fusió entre allò digital i allò acústic amb pinzellades de rock, jazz i bolero que creen una proposta ben personal.
3: Xicones, agarreu-se, que ve curva.
1: Sandra Montfort. Des de Pedreguer, Sandra Montfort encisa per la seva versatilitat i el joc de les dualitats. Poesia i cançó, tradició i avantguarda, ancestral i modern, orgànic i digital. Tot carregat d'una gran dosi de personalitat i audàcia que s'ha traslladat perfectament a l'escenari. Per a tancar la nit, DJ Trapella. DJ Trapella és una de les DJs més destacades de l'escena musical actual. Una artista única que combina tècnica, energia i compromís social. El seu estil és fresc i eclèctic, amb mirada oberta i connectada amb públic, el que aconsegueix crear una experiència irrepetible. Una nit per deixar-se portar pels ritmes i la fresca del directe. Organitza Ajuntament de Pego.
0: Fira i Festes de Pego 2026. El Camí de Sant Antoni es vestís de gala per acollir el 52è concurs de tir i arrossegament Vila de Pego. Divendres 19, dissabte 20 i diumenge 21 de juny serà moment de compartir la passió per les haques, d'admirar l'habilitat dels carreters i donar continuïtat a una tradició que forma part de la identitat pegolina. Organitza Club Esportiu Els Carreters de Pego i Federació de Tir i Arrossegament. Col·labora Ajuntament de Pego.
1: Fira i Festes de Pego 2026. Este 2026 els quintos i quintes enceten les festes de Pego i ho fan amb força per a marcar el ritme de l'inici festiu. Doble jornada dedicada a les quintades. Divendres 19 a les 19 hores al recinte multiactivitats La Trilladora. Estrena de garitos, desfilada i concurs de disfresses i a escalfar motors per a la gran gimcana. Dissabte 20, dia de les quintades. A les 18 hores, desfilada amb xaranga des de la plaça del Mercat fins al Passeig Cervantes. A les 18:30 hores, gimcana de quintades al Passeig Cervantes. A les 20:30 hores, tardeig amb l'orquestra Titanic al Poliesportiu. Un inici de festa pensat per viure-la al carrer, entre colles, música i bon ambient, com només Pego sap fer-ho. Organitza Regidoria de Festes i Joventut a través d'InfoJove.
2: Fira i Festes de Pego 2026. El Club de Caça i Pesca de Pegot convida a participar en el 9è concurs de paelles nocturnes que organitza el dissabte 20 de juny i a partir de les 9 de la nit. La inscripció té un preu de 10 euros i es pot realitzar telefonant al 619-82-26-54. La cita és al carrer Calvari Vell. Qui aconseguisca convencer el jurat s'emporta un pernil de premi i assumeix la vara de comandament durant un any sencer. El concurs de paelles estarà amenitzat per l'orquestra Valentino. A més, hi haurà rifa.
4: Parlem valencià.
2: Gaudeix de les festes de Pego.
4: No és sols la llengua.
1: Fira i Festes de Pego 2026. La gent gran del poble té una cita ineludible dissabte 20 de juny a la nit. A la fresca dels plataners del Passeig Cervantes, a partir de les 10 de la nit, s'enceta la Nit de la Gent Gran. Una trobada que comença al voltant de la taula i que potser acaba enmig de la pista ballant, al ritme de l'actuació de Serrucho. Els tíquets es venen a la Biblioteca Municipal Carmen Alemany Vall. Organitza Ajuntament de Pego.
2: Si vols conèixer el patrimoni documental que es conserva a l'Arxiu Municipal de Pego, no ho dubtes i passa't per la Casa de Cultura. Ho pots fer de dimarts a divendres, de 10 a 1 del migdia, fins el divendres 26 de juny. Només cal que indiques que vols conèixer l'arxiu històric. Pots acudir a soles o en grup. Si tries anar amb gent, el millor és que concertes una cita amb l'arxiver, escrivint un correu a l'arxiumunicipal@pego.org. Descobreix els documents que atresora Pego, pertanyents al segle XV, XVI i XVII, un patrimoni documental fonamental que ens permet dibuixar el DNI del poble. Organitza Arxiu Municipal de Pego, Ajuntament de Pego.
0: Mai és tard per adquirir nous coneixements. El Centre de Formació de Persones Adultes Pere Ramos el permet continuar aprenent si eres major de 18 anys. A partir del 15 de juny, el pas matricular en el curs de graduat en ESO, en preparació a proves d'accés, de cicle formatiu mitjà i competències clau. A més, pots aprendre llengües. Valencià en tots els nivells. Castellà en els nivells d'iniciació, A1 i A2. També castellà en la seva modalitat d'alfabetització o anglès en el seu nivell d'iniciació, l'A1. La matrícula es pot fer a la planta baixa de l'Ajuntament de Pego o en la seva seu electrònica. Han escoltat un espai de l'Ajuntament de Pego amb la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Pego.
5: 107.8 de la FM. Ràdio Pego. Som la teua veu.

I ja treu un nou èxit d'Alex Warren. Encara continua sonant el seu darrer single i ara Ish Passenger, el tema que acabem d'escoltar per encetar segona hora de tramvia. Una cançó que ja coneixeu, el nom volia mica la luna, ara en la versió d'Aurora Kadachi i Shoshone Man.

Mas no ha quedat gens malament esta nova versió del clàssic. I ara arriba Maria Pelaé. La voz cargada, risa. I diu allò de que no estoy católica.

l'estil inconfusible de Meghan Trainor. El seu àlbum Toy With Me conté esta nova cançó Shimmer. Ya no estoy triste. Desde Nexo 5, Nil Moliner y Dollars El Mooney.

Pues acaba d'arribar este nou single de Lizzo, Sexy Ladies amb UCB. I el famós ja Die Die sona ara de la mà de Shakira i Burna Boy.

Estàs a la 107.8 de la freqüència modulada. Actualitat musical. Radio Pego.

Teddy Swims, Mr. Know It All, el senyor que ho sabia tot, i The Rolling Stones posaran a punt i final al nostre tramvia d'avui, dimecres, In the Stars.

0: Hola, com esteu? Preparant-vos per a les festes de Pego i també per a la calor? Perquè tot apunta que a partir de dissabte es produirà un important episodi de temperatures molt altes. Fins i tot podríem estar davant la primera onada de calor de l'estiu. Però això encara no està confirmat perquè queden uns quants dies per davant. La situació d'altes temperatures serà generalitzada, afectaria no només la nostra zona, sinó tota Europa. Este escenari provocarà que es dispare la temperatura de la mar per la combinació de les temperatures molt altes en els dies més llargs de l'any i l'absència de vents forts. Repassem titulars amb Carolina Ferrer, que està al control tècnic.
1: Informatiu.
0: PSPB i Partit Popular signen a Pego un acord de governabilitat per al que queda de legislatura. Així ho definia l'alcalde Enrique Moll durant la signatura del pressupost de 2026 que es rubricava ahir a la vesprada a la Casa de Cultura. Els comptes municipals ascendixen a més de 14.200.000 euros, als que se suma 1,7 milions del romanent de tresoreria. El regidor d'Hisenda, Ricardo Sendra, i el portaveu del Partit Popular, Ferran González, eren els encarregats de presentar les 30 actuacions en què s'invertiran els comptes de 2026. Estos es portaran al ple en una sessió extraordinària dimarts que ve, 23 de juny. Els socialistes, junt amb la dreta, han format un cordó al nostre voltant i tot el que ve de Compromís és negatiu. Això afirma Víctor Climent, portaveu de la formació. És la percepció que es té des de Compromís després que ahir el Partit Socialista i el Partit Popular de Pego signaren l'acord que permet aprovar un pressupost per a enguany. S'assabentava el grup municipal de Compromís d'aquest acord en una comissió informativa celebrada ahir mateix. Avança Víctor Climent que troben a faltar propostes per a un canvi de model de poble i es presenten com a alternativa de govern. I compte enrere per a la Fira i Festes de Pego. Fa dies que els llums ja engalanen les entrades del poble i els espais públics destacats. Un senyal clar que cada vegada l'inici de les festes patronals i de moros i cristians està més pròxim. De fet, queden 2 dies per a inaugurar-les. Per això, la regidora Paula Orihuela afirma que estem en preparatius, però ja rematant-los.
2: Ara venen els últims dies antes de començar les festes i estem entre preparatius encara, però ja rematant els últims detalls per poder començar este mateix divendres, tant en el concurs de tir i arrossegament com en la inauguració de Garitos com per la nit en la nit de rock.
1: Informatius a Radio Pego.

0: La Casa de Cultura era l'escenari elegit pels socialistes i els populars de Pego per a presentar els pressupostos de 2026. Deixava clar l'alcalde, el socialista Enrique Moll, que no es tracta d'un pacte de govern, sinó d'un acord de governabilitat.
1: El que volem deixar clar, crec, Ferran i jo, que no és un pacte de govern, sinó és un acord de governabilitat. N'hi ha que deixar ben clar, no estem fent un pacte per a treballar. És una necessitat que hem trobat des de finals de l'any passat en les modificacions de crèdit i creiem que la governabilitat d'aquest Ajuntament només passava per arribar a un acord de governabilitat. L'única situació era aquesta, perquè no podíem estar fent modificacions de crèdit contínuament i veient que factures no es podien pagar i que no podíem arribar a fer inversions i, per tant, el que han decidit ha sigut fer un acord de governabilitat que ens donarà poder acabar aquesta legislatura, no podíem estar en pressupostos prorrogats i podràs començar la legislatura que ve, siga el que siga el partit que governe, siga el Partit Popular, siga el PSOE o siga qualsevol altre partit que pugui vindre després, que tingui opcions de poder tindre governabilitat.
0: L'acord ha tardat en gestar-se mig any, atès que porten PSPB i PP des de Nadal negociant, segons desvelava l'alcalde. Admetia també Enrique Moll que no ha sigut gens fàcil este acord, però havien de consensuar perquè es van donar compte que no podien donar resposta a les demandes de la ciutadania si no era amb pressupostos actuals.
1: Portàvem des de Nadal assentats per arribar a un acord. No ha sigut fàcil, o sigui, hem estat 6 mesos pràcticament treballant, reunint-nos, i era una necessitat que va entraure com a conseqüència de treballar junts totes les setmanes en la Junta de Govern i que veiem que hi havia respostes o preguntes de la població que nosaltres no podíem donar respostes perquè no teníem possibilitats d'anar en pressupostos prorrogats. I per tant, ho vam creure una necessitat i hem estat treballant. No ha sigut gens fàcil. Agraïsc la predisposició tant del Partit Popular com des de la regidoria d'Hisenda l'esforç que s'ha fet per poder quadrar tant el remanent com el pressupost per a 2026 i agrair també el suport que des de l'Assemblea del Partit Socialista es va donar a aquest acord en el seu moment.
0: El pressupost de 2026 serà el major que ha tingut l'Ajuntament de Pego fins ara. Defensa el regidor d'Hisenda, Ricardo Sendra, que es tracta d'un acord que posa per davant de qualsevol diferència política l'interès general del poble i el benestar dels veïns i les veïnes de Pego.
2: Es tracta d'un acord per posar per davant qualsevol diferència política i l'interès general principalment del nostre poble i del benestar dels veïns i les veïnes de Pego. El pressupost municipal d'aquest exercici ascendeix a 14.208.574,74 €, als quals cal sumar una modificació de romanents de tresoreria per valor d'1.700.000. Això es permetrà impulsar inversions importants i millorar els servicis municipals i donar resposta a necessitats i reivindicacions dels nostres veïns.
0: Este acord naix des de la responsabilitat i la convicció que la política municipal ha de ser útil, és el que manifestava Ricardo Sendra i afegia que quan es tracta de Pego, el diàleg, el consens i la capacitat d'arribar a acords ha d'estar per damunt de les diferències ideològiques.
2: Aquest acord naix des de la responsabilitat i la convicció de que la política municipal ha de ser útil quan es tracta de Pego. El diàleg i el consens i la capacitat d'arribar a acords ha d'estar per damunt de les diferències ideològiques. Gràcies a aquest enteniment, l'Ajuntament disposarà de recursos necessaris per tal de continuar millorant infraestructures, reforçar els serveis públics i dur a terme actuacions de manteniment i d'inversions i impulsar projectes estratègics i, en definitiva, millorar la qualitat de vida dels nostres veïns. Volem destacar que no és l'èxit d'un partit ni d'un altre, és l'èxit de Pego. És un acord que aporta estabilitat, seguretat i capacitat de gestió per afrontar els reptes presents i futurs del nostre municipi. La ciutadania espera de nosaltres solucions i responsabilitat. Espera que siguem capaços d'entendre'ns quan està en joc l'interès general. I és això, és precisament el que estem fent avui. Posant en valor la voluntat de diàleg i l'esforç realitzat per arribar a un consens que permetrà que Pego continuï avançant. Des del Partit Socialista hem treballat perquè aquests pressupostos siguin una ferramenta útil per transformar el nostre poble, generar oportunitats i millorar els servicis i garantir inversions que repercutisquen directament en el benestar de la ciutadania. Avui enviem un missatge clar. Quan es treballa amb responsabilitat, sentit comú i pensant en les persones, és possible construir acords que beneficien a tot el municipi. Continuem treballant perquè cada euro d'aquests 14,2 milions d'euros del pressupost municipal i el 1,7 milions del remanent es convertisquen en millores reals per als nostres veïns i veïnes. Perquè l'objectiu és únic i compartit, fer de Pego un poble millor, amb més oportunitats i millors serveis públics i una major qualitat de vida per a totes i tots.
0: El Partit Popular ha seguit la lògica iniciada el 2025, quan es va abstindre per a deixar que s'aprovaren els pressupostos i posteriorment negociaren inversions fruit del romanent de tresoreria. Els populars en esta ocasió han decidit anar un pas més enllà, com exposa el portaveu Ferran González.
3: I ara ens trobem que sí que ens han sentat a negociar en un acord previ, hem d'assignar un contracte de portar endavant actuacions en el pressupost, en romanent de tesoreria que queda per executar de l'any 25, i tot això hi ha pues, actuacions que hem acordat. En total hi haurà 30 acords, dels quals pues, reparteixen més o menys equitativament, un 35% per al PSOE, un 35% per a nosaltres, i la resta pues, és cert que hem arribat a punts de consens i hi ha pues, que anem a portar-les tots dos endavant. Hem acordat més de 3 milions d'euros en desenvolupació d'aquestes actuacions, sou més d'un milió, nosaltres també més d'un milió, i la resta per a passar d'aixòs 3 milions en acords en comú.
0: Manifesta González que han treballat per l'interès general del poble de Pego'm i descriu el pressupost com de continuïtat. Este acord de pressupostos també inclou que el Partit Popular puga gestionar directament les seues propostes. Així mateix, durant el procés de disseny i desenvolupament de les accions, els populars podran opinar i aportar idees, a més de fer seguiment de l'evolució dels projectes.
3: Nosaltres el que hem fet ha sigut treballar per l'interès general del poble de Pego. És una continuïtat el que hem aportat ara en este 26, tant en pressupost com en romanent, del que nosaltres vam plantejar i es van aprovar socialistes en el 25, i hem arribat a un acord per tancar la legislatura pensant pel bé del poble de Pego en actuacions de la resta d'este any 26 i el que pugui haver també del pressupost, perdó, del romanent que d'este any 26, que es destinaria pa a inici del 27 i poder tancar actuacions que els dos estiguem d'acord. És a dir, volem treballar pel poble de Pego, volem sumar i volem acabar la legislatura sent útils pel poble de Pego, més enllà de discrepàncies que entenem que no van a beneficiar la nostra població. I a partir de maig del 27, a nosaltres el que ens agradaria és gestionar i liderar aquest pressupost i les actuacions en el nostre poble. Ara mateix, en la tessitura que n'hi ha, nosaltres treballem per a ser útils i sumar.
0: L'equip de...
3: I sumar.
0: L'equip de govern ha negociat el pressupost de 2026.

0: regidor d'Hisenda, Ricardo Sendra, les 12 inversions que contempla el pressupost a proposta de l'equip de govern que forma el grup socialista i que tenen un valor d'1.077.895 €. També comenta 3 de les inversions consensuades per les dues formacions.
1: Per part del Partit Socialista, vos detallo jo quines són les actuacions. Hem proposat un pla d'asfaltar de camins per un valor de 170.000 €, un pla d'accessibilitat de voreres de 250.000 €, unes millores en el complex esportiu La Trilladora, en el que va millorar-se el paviment de les dues pistes, tant del frontó com de la pista de futbet, per valor de 100.000 €, unes millores en el camp de futbol Cervantes per valor de 42.000 €, un pla de desbrossament per valor de 48.500 €, una remodelació en els carrers Benigembla i Ràfol d'Almúnia, en el que anem a posar les faroles, llevar-les de les façanes de les cases i posar-les en les voreres, per valor de 48.500 €. La remodelació de la vorera de la plaça del Mercat, des del supermercat fins al banc que hi ha en el cantó del carrer Sant Ferran. Un pla d'arbrat en el barri Carolina Sala, per dotar d'arbres tot el que va a la zona d'alrededor del col·legi Cadena Sala i la Terra de Pau, la impermeabilització de la plaça de la Constitució, unes millores en el pati de l'escoleta de la Trilladora, l'adquisició d'un pàrquing al carrer Mestre Berenguer i l'adquisició d'elements decoratius per a les festes patronals. Per el que fa a 3 de les mesures conjuntes, també hem proposat un pla d'asfaltat de carrers del municipi per valor de 270.000 €, l'instal·lació de línies de vida en diferents edificis del municipi i la construcció de nínxols en el cementeri municipal.
0: El portaveu popular Ferran González era l'encarregat d'explicar les inversions proposades per la seva formació valorades en 1.095.000 €. L'explicació també inclou 3 inversions més consensuades amb els socialistes. Estos 6 projectes o inversions tenen una valoració econòmica de 869.746 €.
2: Hem aportat millores als espais públics. Moltes d'elles venen ja aprovades per socialistes en l'any 25 i és una continuació en aquest pressupost i en aquest romanent de l'any 26. Ja ho vam fer en el 25 en millores al parc del convent i al parc Maria Cambrils i ara anem a fer-ho també al passeig Mitchell, al passeig Oixes March, als parcs que hi ha allí. Anem a instal·lar també un bany públic concretament en el passeig Mitchell i a la banda també anem a instal·lar fonts i millores als jardins i bancs, en definitiva, millorar els espais públics. 250.000 € en aquesta partida. Són 12 propostes que nosaltres hem inclòs, al igual que els companys socialistes. La segon, continuant en la línia del 25, ara en el 26, tornem a incloure una partida de climatització dels col·les, més de 18.000 €, ja vam fer el curs anterior, ara altra vegada, a banda del que puga arribar a negociar el col·lectiu de sindicats en la conselleria, en aquest pla de climatització. Ho vam fer, ens vam adelantar l'any anterior i així anem a seguir fent-ho en escoles públics del nostre poble. També anem a fer millores en el gimnàs de l'espai veïnal, climatitzant-ho i posant, a més, diferents elements que facin que siga un lloc alternatiu fins que es desenvolupi el nou teatre al nostre poble. 50.000 € de partida sumats als que nosaltres ja vam incloure l'any 25 en més de 140.000 € en adequar la zona, la vorera i parts de l'espai veïnal. També hem considerat la vivenda un aspecte a tindre en compte al nostre poble i hem inclòs una partida per a poder realitzar un estudi, obtindre un informe per a veure quines són les parcel·les més òptimes per adquirir-les al nostre consistori i poder després desenvolupar-les i dissenyar actuacions per a crear vivendes públiques. I no sols això, hem acordat que anem a destinar 500.000 € en adquirir parcel·les públiques del nostre poble per al consistori i després poder-les destinar per a la construcció de VPOs per als joves i veïns del nostre poble. Per fomentar l'esport, també hem creat una partida que és continuació de l'any anterior en 40.000 € i dotar de xandals als esportistes que en aquest cas no el puguen tindre perquè estava de l'any anterior i molts d'ells, dels ja federats, es tenen. Apostem també per la seguretat del nostre poble, és fonamental. Ho vam fer el 25 en càmeres de seguretat, ara tornem a apostar en 37.000 € al nostre poble, en treball colze a colze en la policia local i així que el nostre veïnat és encara segur. També continuem apostant pel pla d'ocupació i va incrementar-se la dotació respecte a l'any anterior, que també la portem nosaltres, de 80.000

0: Ara passarà a 100.000 i a banda anem a fer que els contractes siguin de 6 mesos per a aquells que participen en aquesta tasca. En matèria de conciliació familiar i dels xiquets, tornem a apostar els populars pel bo xiquet de 400 euros. També anem a treballar en la conciliació familiar en l'escola d'estiu. Va ser la més potent que oferisca el nostre consistori. Duplicant-se l'inversió del nostre ajuntament en 80.000 euros, en moltes millores que nosaltres vam plantejar per a, pues, en definitiva, fer la vida més fàcil a nostres veïns i veïnes. Hi haurà un coordinador exclusiu de l'escoleta, hi haurà més monitors, hi haurà formació per als monitors en necessitats educatives especials. S'ampliarà l'oferta fins a les 4 de la vesprà, podent dinar allí els xiquets i xiquetes. I hem aconseguit que es mantinga el preu de 40 euros la quinzena. En continuació del 25, on nosaltres vam plantejar, pues, una cafeteria en la piscina de la triadora, pues, es va treballar en aquesta línia on està ara mateix l'oficina de turisme, posar una cafeteria, l'oficina de turisme que passe a la Casa de Cultura del nostre poble per donar, pues, una atenció més eficient a tots els que ens visiten i els que estem així, i també passar acció urgent a on està l'actual policia local, en les seues dependències, i una cosa que hem treballat en la policia local és una nova ubicació per a ser més eficients, que serà l'antic matadero. Tenim una subvenció per part de Diputació de més de 700.000 euros. Tenim, a més, el Mundial de Futbol. Hem apostat per posar una pantalla gegant en l'últim partit de la selecció espanyola, que farà i decisiu per a poder-se classificar a la següent fase, que es farà al Multiusos i n'hi 6, que són en comú. N'has posat 3, el company Ricardo. Les altres 3, l'aportació que es farà per a RPT, per a jocs de treball del nostre poble, pues, es faci amb més dignitat. Mos va recomanar que es feren 3 tramos, actualment hem de fer el segon, i treballarem conjuntament a principis del 27 per a que es pugui fer el 100% un bo consum, que n'hi ha fent-se per Diputació d'Alacant, l'hem cregut que és convenient, i anem a destinar vora 120.000 euros per a la seva gestió i implementació. La redacció d'un projecte per a poder tornar a reprendre les obres tan necessàries del carrer Sant Miquel. L'empresa que ho portava endavant, pues, ha fet fallida per tots els costats i ara hem que tornar a reiniciar el camí fet per a poder tancar aquestes obres, pues, que tots volem que quan tantes arriben a bon port.
1: Podeu trobar la relació d'inversions del pressupost de 2026 a la notícia publicada al web de Ràdio Pego. També comentar que serà el pròxim dimarts, 23 de juny, a les 8 del matí, quan tindrà lloc la sessió plenària extraordinària per a aprovar els comptes generals de l'Ajuntament de Pego per a este 2026.
2: Actualitat, informatius, Ràdio Pego, Sara García.
1: I la reacció de Compromís a la signatura del Compte General de l'Ajuntament de Pego per a 2026 no ha tardat a arribar. Els 4 regidors i regidores de la formació valencianista s'assabentaven de l'acord pràcticament al mateix temps que la resta de la població, segons ha desvelat el seu portaveu, Víctor Climent. Compromís no coneix la proposta de pressupost en detall, per això no ha fet una valoració general del seu contingut. No obstant, el seu portaveu sí que avança alguns aspectes que consideren claus i que no s'aborden, al seu parer, de manera realista o efectiva en estos comptes.
3: Els regidors i regidores de Compromís ens hem enterat que l'equip de govern va presentar un pressupost al mateix temps que la resta de la població, pràcticament. Ahir ens van convocar a la comissió informativa i la notícia així al mateix temps. Per tant, no podem donar molta opinió sobre el seu contingut. Sí que pel que ens hem enterat veig que el tema de la vivenda, que és un tema troncal que preocupa molta gent, segueix sense abordar-se d'una manera ràpida i eficaç. Parla d'adquirir terrenys i tal i qual, solucions que no són per avui ni per a un futur pròxim.
1: Detectem també des de la formació valencianista que els comptes no aporten un canvi del model de poble.
3: Tampoc veiem que n'hi hagi un canvi de model de poble, model que hauria d'apostar, pues, per carrers més amables, en menys trànsit i més persones, més ombres. Això no ho aborda. Tampoc hi ha mesures que puguen albirar un canvi de model econòmic, més que això deriva cap a cada volta més dependència del turisme. Nosaltres això ho trobem a faltar. que s'aposta per altres sectors, agricultura, indústria.
1: I tornant a les formes, confessa Víctor Climent que no els sorprèn la manera d'actuar de l'equip de govern perquè afirma que ja els tenen acostumats. La sensació al partit, explica Climent, és que els socialistes, junt amb la dreta, han format un cordó al seu voltant i tot el que arriba des de Compromís és negatiu. Una actitud que consideren els valencianistes que no va sols contra el partit, sinó que va en contra de la població en general.
3: La veritat és que no ens sorprèn aquesta manera d'actuar, perquè ja ens tenen acostumats el Partit Socialista, que porta totes les últimes legislatures, i està pactant tot amb la dreta, apoyant-se en la dreta i mantenint Compromís. En l'últim pressupost, ells mateixos ho han dit, ho van dir ahir, no? Que Compromís crec que no es pot pactar amb el Partit Socialista. És que són ells els que ho han dit, no? Estan dient que ho van dir l'any passat, ara ho tornen a fer. Les nostres propostes no valen. Ens tenen a Compromís com a l'enemic. Tenim aquesta sensació des del partit, no? Que han muntat el Partit Socialista junt a la dreta un cordó al nostre voltant i tot el que ve de Compromís és negatiu, no? S'han d'oposar i això al final no va en contra del nostre partit només, sinó va en contra de la població en general, perquè moltes propostes les que proposem, a voltes, al cap del temps acabem fent-les, no? En el teatre provisional n'hi ha algunes propostes de les que s'han publicat en premsa que són nostres, les vam proposar nosaltres originalment, però la dinàmica és tot allò que ve de Compromís n'hi ha que parar-ho.
1: Defensa Víctor Climent que justament l'actitud dels socialistes confirma que la seva formació són alternativa.
3: El motiu, jo crec que està clar, i ve aquesta animadversió cap a Compromís, ve del Partit Socialista, que sap que som l'única alternativa a ells, no? en este municipi. I per això han d'anar a per nosaltres, tractar d'aïllar-nos, vendre'ns com a que sempre estem a la contra, menystenir les nostres propostes. Però jo vull quedar-me amb un missatge d'optimisme. Som l'alternativa, i es confirma ara. Tenim un model alternatiu i n'hi ha partida, pronto són eleccions, i hem d'explicar-ho molt bé a la gent, tenim que n'hi ha molta feina per millorar aquest ajuntament. Aquest ajuntament pot funcionar millor. Este poble pot funcionar millor és en un millor ajuntament. I això ho hem d'explicar a la gent. Tenim aquesta feina per davant, jo em sent il·lusionat per a portar-la endavant. I ja està, la resta de motius pels quals ens oposarem a aquest pressupost, crec que és lògic, tots ho entendrien, no? Que si no ens consulten, no ens deixen aportar res, ens hem d'oposar, no n'hi ha altra. I la resta de motius pels que ho farem ja ho direm en el plenari, perquè tenen que mirar el que ens expliquen a la comissió informativa, mirar la documentació i veure què és el que hi ha i el que no hi ha.
2: Estigues al dia. La informació a Ràdio Pego.
1: I no deixem encara el pressupost perquè entre les propostes d'actuació s'inclou el projecte del carrer Sant Miquel valorat en 24.000 euros. Recordava Ferran González que l'empresa que portava endavant les obres va fer fallida i això provoca que s'hagi de començar pràcticament des de zero.
0: També és la redacció d'un projecte per a poder tornar a reprendre les obres tan necessàries del carrer Sant Miquel. L'empresa que portava endavant ha fet fallida per tots els costats i ara hem de tornar a reiniciar el camí fet per a poder tancar aquestes obres que tots volem que com tantes arriben a bon port.
1: Durant el ple ordinari de desembre de 2025 es va veure clarament que la situació en la que es trobava i es troba el carrer Sant Miquel no tenien una eixida clara perquè les postures de l'administració local i la provincial eren contraposades. Des de la Diputació d'Alacant es defensa que Pego té la solució damunt la taula des de fa temps, que simplement ha de redactar un nou projecte i la Diputació executarà, finançarà, licitarà i farà tota la resta. Però des de l'equip de govern l'alcalde exposava en aquell moment una visió diametralment oposada a la de l'ens provincial. Consideren que el que vol la Diputació és que l'Ajuntament faci el projecte, que li el passen i que ells liciten. Però destacava Moll que la Diputació no es farà càrrec ni del que hagi fet malament l'empresa abans, ni del mal que tenen les façanes i que ha provocat, en certa manera, l'empresa. Això vol dir, segons Enrique Moll, que l'administració provincial vol que l'Ajuntament, que no té res a veure, es faci càrrec de tota la destrossa que ha deixat l'empresa en la licitació que va fer la Diputació d'Alacant. Per tant, la proposta de l'Ajuntament era aleshores que la Diputació anul·lara la subvenció i que tornara el carrer al 100% al consistori i que des de l'Ajuntament es pagaria aquest projecte. La novetat és que el pressupost de 2026 destina 24.000 euros perquè redacte un nou projecte per al carrer Sant Miquel. Per al Partit Popular de Pego, el problema radica en que si es renuncia a l'ajuda de la Diputació hi pot haver conseqüències negatives.
0: Ahí, pues, lo que estem d'acord és que hi ha que fer un projecte des de la casa i a partir d'ahí tindrem que tornar a sentar-nos a parlar què és el que es pensa fer. La nostra posició és que, clar, perquè el que pot passar és que t'escloguen després de possibles futures subvencions. Ahir hi ha, com si diguem, una problemàtica general per a aquesta empresa que ha fet fallida a Simpeu i a molts altres municipis i nosaltres m'ho hem de tragar. I ara, entre Diputació i el Consistori, tenim que donar una solució. La que ens han donat és fer, altra volta, redactar un nou projecte i a partir d'ahir, quan ens diga, senyora, ja està val mig milió, per exemple. Tindrem que parlar de socialistes i populars per arribar a un entendiment. A veure què us recomana també per part de Diputació, si ho fem nosaltres o no fem nosaltres, o a millor Diputació aboga per financiar una major quantitat. No ho sabem, però nosaltres el que apostem és que es faci aquest projecte des de la casa i començar a recórrer el camí.
1: El projecte inicial, per tant, no serveix i el futur s'augura que tindrà un cost més elevat perquè no només han pujat els preus en general de les matèries primes, sinó que també per l'envergadura de l'obra, perquè serà més important, segons declarava el regidor d'Hisenda, Ricardo Sendra.
4: S'ha de refer moltes qüestions del projecte i ja que s'havia de tornar a redactar un projecte, doncs s'ha posat també per millorar molt més el carrer i a dotar-lo d'unes infraestructures diferents a les que n'havien en el seu moment, perquè aquest projecte ve d'una línia que plantejava Diputació en el seu moment, que era per al canvi de l'aigua del carrer, i ara doncs, segurament s'estendrà també a lo que és la canalització, per tant, serà un projecte molt més elevat del que n'havia en el seu moment, no sols perquè hagi pujat els preus, sinó perquè la envergadura de l'obra serà més important i, com ha dit el company del Partit Popular, anirem a Diputació en aquest nou projecte i veurem què passa. Vull dir.
1: El futur de la licitació, el finançament i la gestió encara estan, per tant, per traçar. El que està clar és que quan hi hagi un nou projecte es tornarà a parlar amb la Diputació. No obstant, Ricardo Sendra afirma que si no es dona una solució que sigui satisfactòria, l'aposta de l'equip de govern és realitzar aquestes obres amb fons propis.
4: La intenció ara és fer el projecte per mi, per intentar avançar el màxim per a que estigui quant abans el projecte i puguem donar una solució als veïns, però no sabem després què va passar, no sabem si Diputació realment va voler participar en aquest nou projecte o si en la línia que n'havia en el seu moment aquest projecte també entra o no entra o com va. Entonces, ahí tampoc podem dir moltes coses perquè no sabem exactament com va fer-se. La intenció sí que és que en el moment en què estigui el projecte tant el portaveu del Partit Popular com el senyor alcalde i el regidor d'Urbanisme vagin a Diputació, plantegen la situació i ens donen una solució. De no donar ninguna solució, per part de l'equip de govern sí que s'aposta per realitzar en fons propis. Sabem que pot passar el que ha dit el company del Partit Popular, que la Diputació entenga que la rescissió a la seva subvenció pugui acarrear sancions. Però pensem que la prioritat són els veïns i la prioritat és el carrer.
2: Informatius Ràdio Pego, amb Sara García.
1: Canviem radicalment de tema i anem al que està al tocar de ací a no res, perquè queda un sospir, perquè s'inicien les festes de Pego 2026. Enguany, els quintos, les quintes, enceten aquestes festes patronals i de moros i cristians, i ho fan amb força per a marcar el ritme de l'inici de l'estiu i també de l'inici del ritme festiu. Tenen doble jornada dedicada a les quintades. El primer dia és divendres, a partir de les 7 de la vesprada, al recinte multiactivitats La Trilladora, amb l'estrena, en este cas amb la inauguració, de Garitos, que tindrà acompassada una desfilada i un concurs de disfresses. I la nit de rock, doncs, també començarà a sonar a partir de la mitjanit, en eixa transició entre divendres i dissabte. La comissió de festes, que està doncs, també d'assessora, podríem dir, per a l'organització d'aquestes setmanes de moltes activitats, està darrere de la decisió del canvi d'ubicació de la nit de rock, com apunta la regidora de festes, Paula Orihuela.
5: Aquesta modificació s'ha fet després d'haver parlat en la comissió de festes, entre altres, en la que es va reclamar que demà, que les festes del poble tornaren a estar un poc més cèntriques dins del poble, i trobem que el recinte del poliesportiu es troba més prop que el multiactivitats. Pel que fa a portar els garitos del multiactivitats, sí que és veritat que estan un poc més desplaçats, però al final, al ser una iniciativa nova d'enguany, estem intentant adaptar-la als recintes que tenim i provarem a veure enguany com funciona, i si veiem que està massa lluny o que ha funcionat bé, ja decidirem per a les pròximes festes.
1: I en la transició, com dèiem, entre divendres 19 i dissabte 20 de juny, en fer-se mitjanit, la música en directe serà la protagonista al poliesportiu, amb la nit de rock, que torna a estar al cor del casc urbà.

Benissa arriba abril per a sacsejar el públic amb un pop electrònic fresc i captivador, una fusió entre allò digital i allò acústic amb pinzellades de rock, de jazz i de bolero que creen una proposta ben personal.

0: I des de Pedreguer, Sandra Montfort encisarà per la seva versatilitat i joc de dualitats, perquè sempre està entre la poesia i la cançó, la tradició i l'avantguarda, allò ancestral i allò moderna, també allò orgànic i allò digital. Tot carregat d'una gran dosi de personalitat i d'astúcia que sap traslladar perfectament a l'escenari en els seus directes. I tancarà la nit DJ Trapela, una de les més destacades de l'escena musical actual, una artista única que combina tècnica, energia i compromís social. El seu estil és fresc i eclèctic, amb una mirada oberta i connectada amb el públic, el que aconsegueix crear una experiència irrepetible. I tot això ha sigut el que ha portat a la regidoria de festes a apostar per este trio que serà protagonista la nit de rock.
1: Sí, la veritat és que tenim moltes artistes props, com són Abril i Sandra Montfort, que són d'ací dels pobles veïns, i van voler apostar per elles. I després DJ Trapella també ens pilla un poc més junt, però també aporta un toc més actiu a la nit de rock d'este divendres 29.
0: I ja dèiem abans que les Quintades tenen una doble jornada en aquestes festes 2026, perquè dissabte, a partir de les 6, seran protagonistes en l'entorn del Passeig Cervantes, tot i que tot començarà a la plaça del Mercat amb una desfilada amb xaranga. I després tindran tardeig també al poliesportiu, en este cas amb l'orquestra Titanic, però dissabte hi ha més coses, sobretot a la nit, com ens recorda Paula Orihuela.
1: El dia 20 ens centrem per la vespre en els més joves, on es tornen a celebrar les quintaes. Una xaranga les recollirà totes les quintaes en la plaça del Mercat, que és el punt d'encontre, i acudiran fins al Passeig Cervantes, on en el mateix punt que l'any passat es farà la gincana de quintaes, on les quintades inscrites competiran entre elles. Després n'hi haurà un tardeo amb l'orquestra La Titanic al poliesportiu municipal, i a la nit sí que donem un espai més per a la Societat dels Caçadors, que tenen el seu concurs de paelles en el carrer Calvari Vell, i també amb la nit del major, on els majors del poble podran disfrutar del sopar i de l'actuació del Serrutxo, també en el Passeig Cervantes.
0: I entre mig de tot això, el Camí de Sant Antoni es vesteix de gala per acollir la 52a edició del concurs de tir i arrossegament de pego. Serà divendres, dissabte i diumenge el moment de compartir la passió per les haques, d'admirar l'habilitat dels carreters i donar continuïtat a una tradició que porta part de la identitat pegolina. I pel que fa a diumenge, doncs ahir Sant Cristòfol és el que pren el protagonisme al matí.
1: El diumenge és el dia de Sant Cristòfol, tindrem una desperta com tots els anys, i a part dels actes com la missa i la seva professor de vespre, protagonitzarà la vespre la música. A les 8 tindrem el concert de l'agrupació musical de Pego en la plaça del Mercat, i a la nit l'actuació de Jonathan Penalba, on farà la presentació del seu nou disc en el Passeig Cervantes.
0: El nou disc, que és el tercer de Jonathan Penalba, es titula Tarquim, i en esta actuació de Pego portarà la seva formació al complet. Este àlbum, Tarquim, és un cant arrelat que s'envolta de riques sonoritats acústiques i electròniques amb lletres que lliguen sabor popular i reivindicacions actuals.

I ja ho dèiem a l'inici, que tot apunta que a partir de dissabte pujaran les temperatures i ho faran de manera destacada. Ja sabem, a Pego, que les festes i la calor estan bastant lligades i, de fet, per això els moros i cristians de Pego han decidit retardar una hora el desfile gran, l'entrada gran de moros i cristians dissabte. Però el que passa avui? Doncs avui continuarem amb cel ras fins a mitjan vesprada, després apareixeran núvols d'evolució i les temperatures s'han quedat en els 20 graus esta passada nit i arribaran als 32 en les hores centrals del dia. El vent el tenim fluix, bufant de component est, i a partir de mitjan vesprada i per la nit estarà encalmat. Demà dijous començarem el dia amb nuvolositat abundant, que aquests núvols continuaran fins al migdia aproximadament, i una vegada comenci a fer calor, estos desapareixeran i ens quedarà el cel ras. Temperatures dijous entre els 21 graus i els 30, el vent bufarà fluix de component variable. Per a divendres tornarem a començar el dia amb nuvolositat abundant i a partir del migdia el cel estarà ras, tot i que no estarà clar del tot perquè tindrem boires. I perquè fa les temperatures pràcticament idèntiques a les de dijous, amb 21 graus de mínima i 30 de màxima i el vent bufant fluix de component nord. Per a dissabte, una situació semblant, amb cel ras, intervals de núvols i temperatures entre els 22 graus de mínima i els 31 de màxima. El vent continuarà bufant fluix de component nord i serà a partir de diumenge quan comence l'ascens tèrmic, sobretot de les màximes, però també a poc pujaran, òbviament, les mínimes. I diumenge tindrem un dia de cel ras amb temperatures entre els 22 i els 33 graus, el vent fluix de nord-est, i dilluns 22, segons l'Agència Estatal de Meteorologia, les temperatures estaran entre els 23 graus de mínima i els 36 de màxima.

Això és tot de moment en este informatiu d'avui dimecres de 7 de juny. Moltes gràcies per estar ahir amb l'orella posada i, com cada dia, desitjar que acabeu de passar una molt bona jornada, que no siga molt cansada i porteu més o menys bé la calor. I ens retrobem demà en este espai informatiu. Fins aleshores, que ho passeu bé. Una abraçada.

Fira i Festes de Pego 2026. Diumenge 21 de juny, Pego celebra Sant Cristòfol, amb despertar de claxons a partir de les 8 i mitja del matí. A les 11 del matí, missa en honor al patró dels conductors i dels protectors de les persones viatgeres a l'Església de l'Assumpció. A continuació, cercavila de vehicles i concentració al Passeig Michel. Col·labora Ajuntament de Pego.

0: tu plantes el nap per Sant Andreu i jo per Sant Bartomeu, el meu nap serà millor que el teu.
1: Alcunya de Crespins!
2: Suquets i roïns!
1: I no més listos que ratolins!
3: Mira menos que escanalins!
4: Demà és festa, Sant Joan la fa.

0: Per ser puta de casoleta, val més tindre la fuga cruta.
1: Fira i Festes de Pego 2026. Diumenge 21 de juny, la vesprada és musical a les Festes de Pego. A les 8 de la vesprada, a la plaça del Mercat, concert de la música festera a càrrec de l'agrupació musical de Pego.
2: Quan ja està plena la plaça.
1: A les 10 i mitja de la nit, al Passeig Cervantes, Jonathan Peralba. Presentació del seu nou disc, Tarquim, amb la formació al complet. Un cant arrelat que s'envolta de riques sonoritats acústiques i electròniques amb lletres que lliguen sabor popular i reivindicacions actuals.
2: Busca't una parella, serà més divertit. I és que si la gent balla, queda tot més lluït.
1: Organitza Ajuntament de Pego.
2: Queda tot més lluït. Busca't una parella, serà més divertit.
3: L'Arxiu Municipal de Pego segueix amb les publicacions de la col·lecció Raig de Llum, una sèrie dedicada a les pintores i pintors de Pego. Divendres 19 de juny, a les 7 i mitja de la vesprada, es presenta el llibre dedicat a Tere Ferrando Pérez, una pintora que plasma sobre el llenç i altres suports els costums i la vida quotidiana del nostre poble. La cita és al Saló d'Actes de la Casa de Cultura. Un acte obert a tota la població.
4: T'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te-la a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.

0: Fira i Festes de Pego 2026. La gent gran del poble té una cita ineludible dissabte 20 de juny a la nit. A la fresca dels plataners del Passeig Cervantes, a partir de les 10 de la nit, s'enceta la nit de la gent gran. Una trobada que comença al voltant de la taula i que pot ser acaba enmig de la pista ballant, al ritme de l'actuació de Serrucho. Els tíquets es venen a la Biblioteca Municipal Carmen Alemany Vall. Organitza Ajuntament de Pego.
1: Ràdio Pego. A prop teu.
2: Estàs a la 107.8 de la freqüència modulada. Ràdio Pego.

0: Radio Pego 107.8 NFM.
1: Treballem en equip. Som xarxa. Oferim comunicació local i de proximitat. Som les emissores municipals valencianes i estem per tu.
2: Comença en Llosa FM Perles de Música amb Vicent Xirlaque.
3: Benvingudes, benvinguts a Perles de Música, el programa de Llosa FM i la xarxa d'emissores municipals valencianes on escoltem cada setmana joies musicals d'avui, ahir i sempre. Així al micròfon Vicent Xirlaque i espero que gaudiu d'esta mitjoreta que anem a compartir filant cançons i històries en una nova entrega dels nostres programes de Perles Encadenades, la número 8 concretament. I com sempre, comencem recordant el que vam escoltar per a tancar l'anterior programa. En eixe anterior programa ja vam comentar que esta cançó apareixia com a single a principis de 1985, després del poc treballat i tret a correcuita tercer àlbum dels Culture Club, titulat Waking Up With The House On Fire, un disc publicat en 1984. En realitat, només fou single que a un grapat de països, herència del fracàs de tots els singles extrets d'eixe disc, excepte el primer, el The War Song, que ja vam escoltar en el programa anterior de Perles Encadenades. Però ja vam comentar llavors un poc per damunt, bàsicament de passada, que este Love is Love, que no deixa de ser una balada prou interessant, pertanyia a la banda sonora de la pel·lícula Electric Dreams, estrenada a l'estiu de 1984. Així que, si vos sembla, anem a parlar una miqueta d'ella, sobretot de la seua banda sonora. I la millor manera de començar és, evidentment, escoltant el seu tema principal, Electric Dreams, de P.P. Arnold, que obria la versió europea de la banda sonora de la pel·lícula i que, a més, estava compost per tres dels quatre membres dels Culture Club. Tell me, boy.

Pippi Arnold és el nom artístic de Patricia Ann Cole, cantant de Los Angeles que va començar la seva carrera musical en 1965, sent una de les Iquets que acompanyaven i feien els cors en l'espectacle d'Ike i Tina Turner. I després que les Iquets giraren amb els Rolling Stones a l'any següent, veient la diferència de tracte i acollida que rebia als Estats Units i al Regne Unit, doncs va decidir abandonar-les i encetar una carrera solista amb el suport de Mick Jagger, de qui s'havia fet amic. Després de diversos èxits, es va passar al món dels musicals i a mitjans dels 70, Pippi Arnold va veure que no s'adaptava als canvis que s'anaven produint en la indústria musical britànica i va tornar als Estats Units. Així, anant i tornant entre els dos països, va anar encadenant musicals, treballs com a cantant d'estudi i també bandes sonores com esta, del film Electric Dreams, una pel·lícula dirigida pel prestigiós director de videoclips Steve Barron, que, tal com ja vam comentar en un programa anterior, intentava traure rèdit tant de l'èxit entre el públic dels videoclips com del fet que les cançons que feien de banda sonora a pel·lícules estaven començant a ser un èxit quasi assegurat, pràcticament l'única raó que va dur Richard Branson, cap de la Virgin, a començar a produir pel·lícules com esta. Anem a escoltar un altre tema de la banda sonora del film, en este cas compost i interpretat per Jeff Lynne, cantant i líder de la mítica ELO, l'Electric Light Orchestra, una cançó titulada Video.

Sent sincers, Jeff Lynne no estava massa inspirat quan feu este vídeo. Hi ha parts que sí que estan bé, però d'altres que no tenen massa trellat. I venim de l'ànima d'un grup com la Elo, que compta amb unes quantes cançons perfectes en la seva discografia, la veritat és que sap a poquet. Com en general tot el disc, eh? Jo el coneixia perquè el Together in Electric Dreams de Phil Oakey i Giorgio Moroder és una d'aixes cançons que adore totalment, una meravella, i he dit al principi que el Love is Love dels Culture Club em sembla una balada molt interessant. I saber que hi estaven clavats també Jeff Lynne o els Heaven 17 no feia sinó augmentar les meves expectatives. Per això, com que tot i conèixer-lo no l'havia escoltat al complet mai, en quan vaig veure l'oportunitat de colar-lo per així al programa, vaig pensar que era el que havia de fer. Però ara que l'he sentit, m'ha donat que ja havia sentit el millor i que la resta del disc, probablement exceptuant el digne Electric Dreams que hem escoltat a des, no podia complir les meves expectatives ni de bon tros. Estava expectant de veure com sonava el Chase Runner dels Heaven 17 i en quan l'he sentit m'he quedat gelat. Sentiu, sentiu.

Chase Runner dels Heaven 17, un tema instrumental de la banda sonora de la pel·lícula Electric Dreams de 1984. Tenia relativament controlats els Heaven 17 i en absolut m'esperava això. Els Heaven 17 són un grup anglès nascut en 1981, després que, tal com van comentar esta mateixa temporada al nostre programa 254, segundes partes sí que fueron buenas. Doncs després que els teclistes Ian Craigmarsh i Martin Ware abandonaren en 1980 el grup The Human League que havien fundat en 1977 junt amb el cantant Phil Oakey, després de moltes disputes creatives i personals amb ell. Llavors funden una companyia de producció anomenada British Electric Foundation i després de produir diverses cançons a nom de la companyia fitxen com a cantant Glenn Gregory, a qui coneixien des d'uns quants anys abans i amb qui havien ja col·laborat en alguns grups anteriorment. I és llavors quan bategen este trio com Heaven 17, agafant el nom d'un grup fictici que apareixia en la novel·la La taronja mecànica. Publiquen en eixe 1981 el seu primer disc, Penthouse and Pavement, que va funcionar relativament bé com a disc, tot i que cap dels tres singles que en van traure arribarà a entrar al top 40 britànic. En 1982, el seu següent single, Let Me Go, va funcionar molt bé en les pistes de ball estatunidenques i en la primavera de 1983, dos anys després que li arribara l'èxit al seu exgrup, The Human League, doncs la fortuna va tocar a la porta dels Heaven 17, gràcies a este Temptation, número 2 al Regne Unit, número 3 a Irlanda i número 11 en Alemanya.

Temptation, un tema on els Heaven 17 comptaven amb la col·laboració de Carol Kenyon, cantant britànica que apenas va traure que 5 singles com a solista, però que ha sigut corista i ha col·laborat amb grans artistes com Vangelis, Ultravox, Mike Oldfield, Eros Ramazzotti, els Pet Shop Boys o Roger Waters. A més, també fou la vocalista principal d'un altre èxit dels 80, el Don't Waste My Time, de 1986, del compositor anglès Paul Hardcastle. Este Temptation era l'abans del segon disc d'estudi del grup The Luxury Gap, que va funcionar molt bé i va produir dos èxits més en eixe any, com Live With Me, un single amb un so molt semblant al de la Human League, però amb una pàtina més fosca i menys brillant, i Crushed by the Wheels of Industry, que, tal com indica el seu títol, té un so més industrial i una temàtica més vinculada a la lluita obrera, però sense arribar als extrems del seu single de debut, We Don't Need This Fascist Group Thang, que fou censurat per la BBC en catalogar el llavors acabat de triar com a president dels Estats Units Ronald Reagan com a deu feixista en moviment. En este cas, la lletra ens parla de com els engranatges de la indústria ens xafen i ens fan miques en este Crushed by the Wheels of Industry de 1983.

Després d'este segon disc, els Heaven 17 en van publicar un tercer en 1984, How Men Are, que tot i no repetir l'èxit del segon ni crear cap de single de massa èxit, encara va funcionar mitjanament bé, cosa que ja no es pot dir dels seus posteriors treballs. I com que ja arribem al final del programa, anem a deixar aparcats els Heaven 17 i anem a encarrilar el que farem en el proper, que és continuar pel grup del qual es van escindir els Heaven 17, The Human League, i ens anem a l'època primigenia del grup en què Ian Kretschmarsh i Martin Ware encara en formaven part com a teclistes, junt amb el cantant Phil Oakey i Philip Adrian White com a encarregat de l'aspecte visual. Ells quatre eren la Human League original, que debutava en 1978 amb el single Being Boiled, però ens anem a fixar en el seu tercer single, el primer que va tindre una miqueta de volada i l'últim single original, és a dir, que no era una versió, que va publicar la encarnació original de la Lliga Humana, Empire State Human, que no va entrar en llistes quan va eixir originalment, però sí en una reedició posterior en 1980. Amb ells ens acomiadem fins al proper programa de Perles de Música. Una salutació de part de Vicent Xirlaque. Adeu!

Radio Pego, radio de proximidad.

Musicografies. Un espai de Ràdio Ribarroja per a la xarxa d'emissores municipals valencianes. La nostra salutació per a l'audiència. Avui en Musicografies parlem de Bonnie Tyler. Gaynor Hopkins, més coneguda pel seu nom artístic, Bonnie Tyler, és una cantant galesa, compositora, empresària i filàntropa activa, posseïdora d'una veu molt característica, com a ronca o esgarrada, a causa d'una operació per extirpar nòduls vocals. Per la seva característica veu, se li ha comparat amb artistes com Rod Stewart i Kim Carnes i se li ha arribat a conèixer com la primera dama del rock. A l'abril de l'any 1969, quan tenia 17 anys, va entrar en un concurs de talents cantant la cançó de Ray Charles, I Can't Stop Loving You, i la cançó de Mary Hopkins, Those Were the Days. D'esta manera va començar com a cantant local en Swansea i va votar a la fama amb el llançament del seu àlbum en 1977, anomenat The World Starts Tonight. En este àlbum trobem els senzills Lost in France i More Than a Lover, a més de la cançó It's a Heartache.

It's a Heart va ser un èxit a un costat i l'altre de l'Atlàntic, aconseguint el número 1 en uns quants països europeus i trencant les llistes d'èxits nord-americanes.

En l'any 1978 publica l'àlbum Natural Force, que inclou una cover de la cançó de Carole King You Make Me Feel Like a Natural Woman. Looking out on the morning rain,

L'èxit de Natural Force va portar a RCA Records a llançar el primer àlbum recopilatori de Tyler, The Hits of Bonnie Tyler. El següent àlbum, Diamond Cat, va ser llançat en l'any 1979 i només va obtindre un èxit mediocre a Europa. El senzill My Guns Are Loaded va aconseguir el lloc número 3 a França i el 10 a Canadà, i el seu senzill Too Good to Last va aconseguir el número 6 a Espanya. L'àlbum final de Tyler amb RCA va ser Goodbye to the Island, llançat l'any 1981, una col·lecció de cançons més optimista en comparació amb el seu anterior àlbum. La cançó Sitting on the Edge of the Ocean va ser la guanyadora del Gran Premi del Festival Yamaha Music, celebrat a Tòquio.

Quan el seu contracte amb RCA va expirar, va firmar amb David Aspen i, després de veure el rendiment de Meatloaf amb Bat Out of Hell, es va acostar a Jim Steinman perquè fora el seu nou productor. Va firmar amb Columbia Records en l'any 1982. El següent àlbum de Tyler va ser Faster Than the Speed at Night, llançat l'any 1983. L'àlbum ha sigut considerat com l'èxit més fi i més consistent en l'expedient de Tyler, aconseguint el número 1 al Regne Unit i Noruega. Els comentaris sobre l'àlbum també van ser positius, amb els senzills Have You Ever Seen the Rain i Total Eclipse of the Heart.

Tant el senzill Total Eclipse of the Heart com l'àlbum van ser nominats als Premis Grammy en l'any 1984 a la millor interpretació vocal pop femenina i l'àlbum a la millor interpretació vocal rock femenina. Bonnie Tyler va cantar Total Eclipse of the Heart en la 26a entrega anual dels Premis Grammy. A més, la BBC va demanar a Tyler representar al Regne Unit en el Festival de la Cançó d'Eurovisió en l'any 1983, encara que no va acceptar. Tyler va continuar treballant amb Jim Steinman després de l'èxit del seu àlbum i en 1986 va llançar el segon àlbum amb el titulat Secret Dreams and Forbidden Fire, un àlbum d'èxit però que no va ser ben rebut pels crítics. El senzill de major èxit d'este àlbum va ser Holding Out for a Hero, que va ser utilitzat per a la banda sonora de la pel·lícula Footloose.

Tyler va llançar un àlbum més amb Columbia Records en l'any 1988, davall el nom de Hide Your Heart a Europa i amb el nom de Notes from America als Estats Units. En eixe mateix any, Bonnie Tyler va realitzar una gira anomenada Hide Your Heart Tour i va actuar en el festival Reading acompanyant a artistes com Meatloaf i Jefferson Starship. L'estil musical de Tyler va canviar en la dècada dels 90, quan es va establir com una artista de pop suau. Decebuda amb la falta de demanda de la seva música als Estats Units i al Regne Unit, va establir la seva seu a Alemanya, va firmar amb Hansa Records i va començar l'elaboració d'un nou àlbum amb el productor i compositor Dieter Bohlen. Bitter Blue va ser llançat al novembre de 1991 i va ser descrit com una agradable col·lecció de cançons pop.

El següent àlbum va ser Angel Heart i va ser llançat a l'octubre de 1992. L'àlbum va reunir a Frankie Miller pel seu segon duet amb Bonnie Tyler, Save Your Love. El tercer i últim àlbum amb Hansa Records es titula Silhouette in Red. Va ser llançat en 1993. L'àlbum va ser un èxit en Noruega, Suïssa, Àustria, Alemanya i Suècia, i el primer senzill va ser Sally Comes Around, però només va aconseguir el número 76 en les llistes alemanyes.

Mentre Columbia Records llançava un àlbum recopilatori anomenat The Very Best of Bonnie Tyler i, en segon lloc, un altre àlbum recopilatori anomenat Heaven and Hell amb les cançons que Bonnie Tyler i Meat Loaf havíem cantat junts, la pròpia cantant Tyler llançà el seu àlbum recopilatori amb Hansa Records, Comeback Single Collection 90-94, amb el senzill Back Home. L'àlbum va ser reactivat en 1996 i ara incluïa la cançó Limelight, que va ser utilitzada com la cançó oficial de l'equip olímpic alemany. L'any 2002, Emi Music va suggerir a Tyler que crearà un àlbum que consistirà en cançons covers que ella mateixa seleccionarà, acompanyada per l'Orquestra Filarmònica de Praga. Al març de 2003, l'àlbum va ser llançat internacionalment davall el nom de Heartstrings. El primer senzill, Against All Odds, va ser seguit per un senzill promocional Amazed i un altre, Learning to Fly. Tyler va realitzar una gira anomenada Heartstrings Tour a Alemanya entre abril i maig de 2003. La cantant francesa, Karine Anton, li va escriure preguntant si ella estaria disposada a gravar una versió bilingüe de Total Eclipse of the Heart a duo amb ella. Tyler va acceptar i va viatjar a París per a gravar la cançó que va ser llançada el desembre de l'any 2003 amb el nom de See the Man Turn Around.

La cançó va ser número 1 a França i també a Bèlgica i Polònia, venent més de 500.000 còpies a estos països. L'èxit del senzill va ser considerat com la tornada de Tyler a França i va rebre crítiques aclaparadorament positives. En 2011, Sony Music llança un àlbum recopilatori titulat Best of 3 CD, que va comptar amb dos noves cançons, un duet amb la cantant francesa Laura Zen, titulat Amour Eternel, i Under One Sky, una cançó escrita per Paul Fitzgerald. L'àlbum Rocks and Honey va eixir a la venda el febrer de l'any 2013 i en eixa mateixa època se li va costar la BBC per a demanar-li representar el Regne Unit en el Festival d'Eurovisió 2013 en Malmö, en Suècia, la qual cosa va retardar el llançament de l'àlbum per un mes. En el Festival d'Eurovisió, Bonnie Tyler va finalitzar en el lloc 19 amb 23 punts. L'àlbum Rocks and Honey va ser ben rebut per la crítica musical. Des de llavors, Tyler dedica el seu temps a realitzar concerts en viu i continua gravant duets, havent col·laborat amb artistes com Cher, Meat Loaf, Mike Oldfield, Frankie Miller, Vincent Gill i Andrea Bocelli, entre d'altres.

La ràdio que tu vols. La ràdio que tu busques. La teua ràdio. Ràdio Pego.

0: Benvinguts i benvingudes a este nou episodi de la Marjal Curiosa. Avui tenim un programa un poquet especial perquè al mes de maig hem tingut un acte carregat de simbolisme perquè hem participat en un homenatge a una figura que va canviar per sempre la manera de mirar la natura del nostre país. Félix Rodríguez de la Fuente.
1: Vam fer un acte el dia 9 de maig que va consistir en plantar una morera blanca. Es va decidir plantar una morera blanca per el simbolisme que té, sobretot així, tant en la Safor com en la Marina Alta, per tot el comerç de la seda. I bueno, es tracta d'una plantació per a participar dins d'un arboreto que l'han anomenat Arboreto 100 Félix, pel qual es pretén plantar 100 arbres en 100 espais naturals diferents. Hem tingut l'honor de ser el quart espai natural que fa aquest tipus de plantació. Vam fer-lo en els Picos d'Europa, vam fer-lo en els aiguamolls de l'Empordà i també en el Parc Nacional de l'Arxipèlag de Cabrera.
0: Molt bé, o sigui que som el quart, quin honor. Pues sí, al final plantar un arbre pues, a veure, també és com plantar memòria. I és cert que moltes persones se'n recordaran de Félix, de la seva veu, d'aquelles imatges inoblidables de llops, d'àguiles, de paisatges salvatges, que entraven a les cases quan parlar de conservació encara no era habitual. Però és cert que les noves generacions pues, poden començar a oblidar un poquet esta figura tan important per a tots nosaltres. I així nosaltres aprofitem per a que els més joves pues, comencen a conèixer qui era Félix. Perquè més enllà del divulgador i que era i que va ser una persona capaç de despertar consciència ambiental, ens va ensenyar que la natura no és solament un decorat, sinó que és una xarxa viva de la qual formem tots part.
1: Clar, a més, este homenatge té molt de sentit fer-lo així en la Marjal, perquè, bueno, tenim l'aiguamoll, no?, que és un espai ple de vida.
0: I que és un territori viu.
1: A l'acte van participar representants de la Generalitat, també del Parc Natural i dels dos ajuntaments, tant de Pego com d'Oliva, i en aquest episodi compartirem amb vosaltres algunes veus i reflexions de les persones assistents a la plantació.
0: Pues anem a començar amb un dels convidats o dels assistents, que és Vicente Urios, un dels primers directors, bueno, el primer director del Parc Natural de la Marjal de Pego-Oliva i un dels impulsors d'este homenatge. Vicente, bienvenido. ¿Y qué significa para ti que la Marjal de Pego-Oliva forme parte de este homenaje nacional a Félix Rodríguez de la Fuente? Cuéntanos.
2: Bueno, personalmente, que el Marjal de Pego-Oliva participe en este homenaje a nivel nacional a Félix Rodríguez de la Fuente supone pues volver a reafirmar la importancia que tiene este humedal a nivel español. Recordemos que aunque es pequeño, no tiene gran extensión, sí que por su calidad de aguas y riqueza de hábitats es un humedal que no tiene parangón en muchísimos sitios. La calidad de sus maderas sumergidas de macrófitos son las primeras a nivel nacional. Luego el hecho de que se haya reproducido aquí el escribano palustre, el carricerín real, especies que en muchísimos otros humedales mucho más degradados no existen, remarca la calidad y la importancia del humedal. Tanto el hecho de que es el cuarto que se ha añadido a este homenaje, pues me parece muy justo y representativo.
0: Muchas gracias, Vicente. Y nos has contado que tuviste la suerte de conocer personalmente a Félix. ¿Podrías compartir con nosotros algún recuerdo personal o frase o algo que te impactase de Félix Rodríguez de la Fuente que te haya marcado especialmente?
2: Pues he tenido la suerte de compartir en algunas ocasiones con Félix pues o cenas o ratos de campo. Y recuerdo especialmente una vez en que fuimos a cazar con halcones la corneja en su finca de Guadalajara. Y la caza de la corneja tiene la particularidad de que cuando un halcón ataca a una corneja o la captura, el resto de sus compañeras, mal social, pues ataca con gran virulencia al depredador para intentar salvar a su compañera. Y recuerdo que Félix lanzó su halcón. Es un vuelo de mano por mano, no es de altanería, o sea que va directamente el halcón detrás de la corneja, la capturó. Y en ese momento, pues para salvar a la corneja, pues todos empezamos a correr, ¿no? Para llegar cuanto antes a salvar al halcón y a recuperar la corneja batida. Y en ese momento Félix empezó a gritar como un loco, pero unos gritos, era algo increíble. Y además corriendo nos adelantó a todos, yo entonces era muy joven, pues nos adelantó a todos, a sus halconeros, a nosotros, y gritando, pues efectivamente llegó el primero a recoger a su halcón y a recuperar la corneja. A su halcón no le pasó nada y te das cuenta el entusiasmo y la pasión que ponía en sus actividades, ¿no? Como cuando lo oías hablar, pues ahí fue un momento realmente impactante, ¿no? La caza esta de la corneja con Félix y su comportamiento.
1: Molt bé, tenim amb nosaltres també a Enrique Parra, que és regidor de Medi Ambient en l'Ajuntament d'Oliva. I Enrique, què representa avui la figura de Félix Rodríguez de la Fuente per als municipis compromesos amb el medi ambient?
3: Per a un poble com Oliva, rodejat de naturalesa, és la figura de Félix Rodríguez de la Fuente és un referent. Ell va ser un dels primers en alçar la veu en la defensa del medi ambient quan ningú es preocupava del medi ambient en els anys 80. Ell ens va inculcar als joves de l'època a cuidar, a preservar el nostre medi ambient i la nostra natura. Només podem fer que donar-li les gràcies.
1: Moltes gràcies, Enrique, per la teua aportació i estem completament d'acord amb tu. És important mantindre el llegat que ens va deixar Félix.
0: Pues sí, y ahora anem a preguntarle a Laura Castellar, regidora de l'Ajuntament de Pego. Quin missatge li agradaria transmetre als veïns del poble aprofitant este homenatge a Félix Rodríguez de la Fuente?
4: Ens agradaria que aquesta acció arribara a la gent, que d'aquesta manera conegueren els més menuts qui era Félix i sobretot que ensenyar-nos a tots a estimar la natura com l'estimava ell.
0: Pues des del parc volem agrair als dos ajuntaments la col·laboració, la predisposició, perquè este acte s'ha celebrat en un temps un poquet rècord i l'Ajuntament de Pego pues, ha col·laborat amb la Morera Blanca i l'Ajuntament d'Oliva ha posat una plaqueta al banc commemorativa també d'este acte. Gràcies als dos i ara anem a veure a qui entrevistem. Anem a preguntar-li al senyor director, que segur que ens conta alguna cosa interessant també.
5: José Antonio Hernández és el director conservador de la Marchal i volíem preguntar-te, José Antonio, quin significat té per al Parc Natural de la Marchal de Pego Oliva acollir un homenatge a Félix Rodríguez de la Fuente i a nivell personal, quin record o quina petjada t'ha deixat la seva figura?
6: Per al Parc Natural suposa un honor el poder participar en este projecte commemoratiu del naixement de Félix Rodríguez de la Fuente, que és el 18 de març de 2028. Val. Com vos deia, és una gran satisfacció que tot allò que ell va fer durant el seu període de vida va donar un pas endavant tant en l'estudi, sobretot en la conservació, i va ser pioner en la qüestió de donar rellevància a totes les qüestions del patrimoni natural, sobretot de la fauna. Aquest projecte de commemoració estava previst per la revista El Càrabo, també Traxa i també alguns moviments socials de plantar-se el sabre, i és un honor, com deia abans, el que el Parc Natural de la Marchal de Pego Oliva hi participe en aquesta commemoració. En un previst estava únicament tres espais protegits, dos parcs nacionals, el Parc Nacional de Picos d'Europa i el Parc Nacional de l'Arxipel de Cabrera, i també el Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà, a Girona. Per tant, el que el Parc Natural pugui participar en aquests quatre espais naturals protegits del territori espanyol, pioners en aquest projecte tan, tan bonic i tan significatiu que ha sigut la figura de Félix Rodríguez de la Fuente en la protecció del medi natural, d'acord? És un aspecte molt, molt, molt important. Pel que fa a la meva vivència personal, la veritat és que, per dir-ho d'alguna forma, i entre cometes, ha sigut parcialment responsable que mi carrera professional, d'acord, pues, hagi estat vinculada a la protecció de la natura. De fet, la meva formació és biòleg, bueno, doctor en biologia, però no és únicament la seva influència positiva, no? Sobre diverses generacions d'espanyols. Jo recordo a casa, ho hem comentat alguna vegada, que a casa quan anaven a fer el programa de Félix Rodríguez de la Fuente se sopava molt ràpidament i tots estaven davant la televisió, per la qual cosa això també me pren com una commemoració a mos pares, no? A mon pare i a ma mare, i en particular a ma mare, pal, perquè era molt, molt rural. Mos pares van emigrar des de l'interior de la província de Terol hacia València, per la qual cosa, ja dic, jo ho trobo també com una commemoració, vale, un agraïment a mos pares. Imagine que a moltes de les famílies de l'estat espanyol que veien aquest programa. Molt bé, moltes gràcies.
7: Moltes gràcies a tu, José Antonio, per l'aportació i per compartir amb nosaltres la teua experiència entorn a la figura de Félix. També tenim per ací a Jonás,
5: que com molts de vosaltres sabeu, és educador també, abans estava en la Marchal i ara treballa al Parc Natural del Montgó. I conta-nos, Jonás, quin record tens dels programes de Félix Rodríguez de la Fuente? Quines imatges o quines coses van marcar-te d'aquests programes?
8: La veritat és que no vaig poder veure molts programes de L'Hombre i la Tierra perquè quan era menut a ma casa no teníem tele. Sí que vaig veure alguna reposició quan em visitàvem a l'abuela, que si la ficarien a la 1 o a la 2 quan feien els documentals, i ahí sí que vaig veure algun capítol. Així que recorde, el que més recorde és la cabra Isa que ella i que no parava de caure. Es veu que em va impressionar molt aquesta imatge perquè la recorde molt. Isa i l'àguila per ahí surcant el cel mirant com queia la cabra. També recorde els senglars i com els perseguien els llops, que després ja ens vam assabentar que estaven ensinistrats, que eren del Félix. Però això també m'ha impressionat, les escenes de cacera dels llops. I també la seva veu, la seva forma de parlar, la seva dicció, i això tan, tan especial que tenia, i ser tonet. Això també, dels poquets capítols que vas veure, també ho recorde.
0: Pues que bé, Edu, totes aquestes aportacions ens han paregut una meravella i quin gust haver pogut disfrutar d'este acte, d'este dia i d'honrar el llegat de Félix. I ara pues, continuarem dia a dia en les visites guiades que fem.
5: Clar, no? Sí, i també tenim les activitats de cap de setmana, que estan organitzades per al final de mes de juny, sinó que si voleu apuntar-vos.
0: Sí, ja sabeu que podeu escriure al nostre correu, que és parque-pegoliva@gv.es. En la nostra web es publicarà en el dia exacte, però bueno, ja vos adelante que seran a final de mes les dos. I res més, pues ja sabeu que la Marjal
5: vos acompanya.

música és art, ciència, creació. És universal, cultura, història. És treball, producció, espectacle. Perquè la música ens agrada tant a petits com a grans, escolta Ràdio Pego. Perquè la música és vida.

Tanco els ulls i veig com en mites dissimules un petit somriure que m'encisa. Veig les estrelles del cel a les teves pigues i els teus llapis de peinilla. I arriba la tardor i marxes com les orenetes amb el vent a la cara a punt per creuar les marees. I em sento Montserrat sense la moreneta i em quedo esperant la primavera.

del nòrdic, que el mateix mar que se t'emporta algun dia torni. Surto al balcó i veig la lluna, avui està fina, d'un taronja tan càlid que m'abriga, i penso que en algun racó del món tu també la mires, i que la teva mirada

0: La ràdio que tu vols. La ràdio que tu busques. La teua ràdio. Ràdio Pego.
1: Escoltes Ràdio Pego.
2: Informatius Ràdio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, t'ho expliquem als informatius de Ràdio Pego, la ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Ràdio Pego, amb Sara García.
3: Hola, com esteu? Preparant-vos per a les festes de Pego i també per a la calor? Perquè tot apunta que a partir de dissabte es produirà un important episodi de temperatures molt altes. Fins i tot podríem estar davant la primera onada de calor de l'estiu. Però això encara no està confirmat perquè queden uns quants dies per davant. La situació d'altes temperatures serà generalitzada, afectaria no només la nostra zona, sinó tota Europa. Este escenari provocarà que es dispare la temperatura de la mar per la combinació de les temperatures molt altes en els dies més llargs de l'any i l'absència de vents forts. Repassem titulars amb Carolina Ferrer, que està al control tècnic. PSPB i Partit Popular signen a Pego un acord de governabilitat per al que queda de legislatura. Així ho definia l'alcalde Enrique Moll durant la signatura del pressupost de 2026 que es rubricava ahir a la vesprada a la Casa de Cultura. Els comptes municipals ascendixen a més de 14.200.000 euros, als que se suma 1,7 milions del romanent de tresoreria. El regidor d'Hisenda, Ricardo Sendra, i el portaveu del Partit Popular, Ferran González, eren els encarregats de presentar les 30 actuacions en què s'invertiran els comptes de 2026. Estos es portaran al ple en una sessió extraordinària dimarts que ve, 23 de juny. Els socialistes, junt amb la dreta, han format un cordó al nostre voltant i tot el que ve de Compromís és negatiu. Això afirma Víctor Climent, portaveu de la formació. És la percepció que es té des de Compromís després que ahir el Partit Socialista i el Partit Popular de Pego signaren l'acord que permet aprovar un pressupost per a enguany. S'assabentava el grup municipal de Compromís d'este acord en una comissió informativa. Avança Víctor Climent que troben a faltar propostes per a un canvi de model de poble i es presenten com a alternativa de govern. I compte enrere per a la Fira i Festes de Pego. Fa dies que els llums ja engalanen les entrades del poble i els espais públics destacats. Un senyal clar que cada vegada l'inici de les festes patronals i de moros i cristians està més pròxim. De fet, queden dos dies per a inaugurar-les. Per això, la regidora Paula Orihuela afirma que estem en preparatius, però ja rematant-los.
4: Ara venen els últims dies antes de començar les festes i estem entre preparatius encara, però ja rematant els últims detalls per poder començar este mateix divendres, tant en el concurs de tir i arrossegament com en la inauguració de Garitos com per la nit de la nit de rock.
2: Informatius a Ràdio Pego.

0: La Casa de Cultura era l'escenari elegit pels socialistes i els populars de Pego per a presentar els pressupostos de 2026. Deixava clar l'alcalde, el socialista Enrique Moll, que no es tracta d'un pacte de govern, sinó d'un acord de governabilitat.
1: El que volem deixar clar, crec, Ferran i jo, que no és un pacte de govern, sinó és un acord de governabilitat. N'hi ha que deixar ben clar, no estem fent un pacte per a treballar. És una necessitat que hem trobat des de finals de l'any passat en les modificacions de crèdit i creiem que la governabilitat d'aquest Ajuntament només passava per arribar a un acord de governabilitat. L'única situació era aquesta, perquè no podíem estar fent modificacions de crèdit contínuament i veient que factures no es podien pagar i que no podíem arribar a fer inversions i, per tant, el que han decidit ha sigut fer un acord de governabilitat que ens donarà poder acabar aquesta legislatura, no podíem estar en pressupostos prorrogats i podràs començar la legislatura que ve, siga el que siga el partit que governe, siga el Partit Popular, siga el PSOE o siga qualsevol altre partit que pugui vindre després, que tingui opcions de poder tindre governabilitat.
0: L'acord ha tardat en gestar-se mig any, atès que porten PSPB i PP des de Nadal negociant, segons desvelava l'alcalde. Admetia també Enrique Moll que no ha sigut gens fàcil aquest acord, però havien de consensuar perquè es van donar compte que no podien donar resposta a les demandes de la ciutadania si no era amb pressupostos actuals.
1: Portàvem des de Nadal assentats per arribar a un acord. No ha sigut fàcil, o sigui, hem estat 6 mesos pràcticament treballant, reunint-nos, i era una necessitat que va entraure com a conseqüència de treballar junts totes les setmanes en la Junta de Govern i que veiem que hi havia respostes o preguntes de la població que nosaltres no podíem donar respostes perquè no teníem possibilitats d'anar en pressupostos prorrogats. I per tant, ho vam creure una necessitat i hem estat treballant. No ha sigut gens fàcil. Agraïsc la predisposició tant del Partit Popular com des de la regidoria d'Hisenda l'esforç que s'ha fet per poder quadrar tant el remanent com el pressupost per a 2026 i agrair també el suport que des de l'Assemblea del Partit Socialista es va donar a aquest acord en el seu moment.
0: El pressupost de 2026 serà el major que ha tingut l'Ajuntament de Pego fins ara. Defensa el regidor d'Hisenda, Ricardo Sendra, que es tracta d'un acord que posa per davant de qualsevol diferència política l'interès general del poble i el benestar dels veïns i les veïnes de Pego.
2: Es tracta d'un acord per posar per davant qualsevol diferència política i l'interès general principalment del nostre poble i del benestar dels veïns i les veïnes de Pego. El pressupost municipal d'aquest exercici ascendeix a 14.208.574,74 €, als quals cal sumar una modificació de romanents de tresoreria per valor d'1.700.000. Això es permetrà impulsar inversions importants i millorar els servicis municipals i donar resposta a necessitats i reivindicacions dels nostres veïns.
0: Este acord naix des de la responsabilitat i la convicció que la política municipal ha de ser útil, és el que manifestava Ricardo Sendra i afegia que quan es tracta de Pego, el diàleg, el consens i la capacitat d'arribar a acords ha d'estar per damunt de les diferències ideològiques.
2: Aquest acord naix des de la responsabilitat i la convicció de que la política municipal ha de ser útil quan es tracta de Pego. El diàleg i el consens i la capacitat d'arribar a acords ha d'estar per damunt de les diferències ideològiques. Gràcies a aquest enteniment, l'Ajuntament disposarà de recursos necessaris per tal de continuar millorant infraestructures, reforçar els serveis públics i dur a terme actuacions de manteniment i d'inversions i impulsar projectes estratègics i, en definitiva, millorar la qualitat de vida dels nostres veïns. Volem destacar que no és l'èxit d'un partit ni d'un altre, és l'èxit de Pego. És un acord que aporta estabilitat, seguretat i capacitat de gestió per afrontar els reptes presents i futurs del nostre municipi. La ciutadania espera de nosaltres solucions i responsabilitat. Espera que siguem capaços d'entendre'ns quan està en joc l'interès general. I és això, és precisament el que estem fent avui. Posar en valor la voluntat de diàleg i l'esforç realitzat per arribar a un consens que permetrà que Pego continuï avançant. Des del Partit Socialista hem treballat perquè aquests pressupostos siguin una ferramenta útil per transformar el nostre poble, generar oportunitats i millorar els servicis i garantir inversions que repercutisquen directament en el benestar de la ciutadania. Avui enviem un missatge clar. Quan es treballa amb responsabilitat, sentit comú i pensant en les persones, és possible construir acords que beneficien a tot el municipi. Continuem treballant perquè cada euro d'aquests 14,2 milions d'euros del pressupost municipal i el 1,7 milions del remanent es convertisquen en millores reals per als nostres veïns i veïnes. Perquè l'objectiu és únic i compartit, fer de Pego un poble millor, amb més oportunitats i millors serveis públics i una major qualitat de vida per a totes i tots.
0: El Partit Popular ha seguit la lògica iniciada el 2025, quan es va abstindre per a deixar que s'aprovaren els pressupostos i posteriorment negociaren inversions fruit del romanent de tresoreria. Els populars en esta ocasió han decidit anar un pas més enllà, com exposa el portaveu Ferran González.
3: I ara ens trobem que sí que ens han sentat a negociar en un acord previ, hem d'assignar un contracte de portar endavant actuacions en el pressupost, en romanent de tesoreria que queda per executar de l'any 25, i tot això hi ha pues, actuacions que hem acordat. En total hi haurà 30 acords, dels quals pues, reparteixen més o menys equitativament, un 35% per al PSOE, un 35% per a nosaltres, i la resta pues, és cert que hem arribat a punts de consens i n'hi ha pues, que anem a portar-les tots dos endavant. Hem acordat més de 3 milions d'euros en desenvolupació d'aquestes actuacions, sumem més d'un milió, nosaltres també més d'un milió, i la resta per a passar d'aquests 3 milions en acords en comú.
0: Manifesta González que han treballat per l'interès general del poble de Pego i descriu el pressupost com de continuïtat. Este acord de pressupostos també inclou que el Partit Popular puga gestionar directament les seues propostes. Així mateix, durant el procés de disseny i desenvolupament de les accions, els populars podran opinar i aportar idees, a més de fer seguiment de l'evolució dels projectes.
3: Nosaltres el que hem fet ha sigut treballar per l'interès general del poble de Pego. És una continuïtat el que hem aportat ara en este 26, tant en pressupost com en romanent, del que nosaltres vam plantejar i es van aprovar els socialistes en el 25, i hem arribat a un acord per tancar la legislatura pensant pel bé del poble de Pego en actuacions de la resta d'aquest any 26 i el que pugui haver també del pressupost, perdó, del romanent que d'aquest any 26, que es destinaria pa inici del 27 i poder tancar actuacions que els dos estiguem d'acord. És a dir, volem treballar pel poble de Pego, volem sumar i volem acabar la legislatura sent útils pel poble de Pego, més enllà de les discrepàncies que entenem que no van a beneficiar la nostra població. I a partir de maig del 27, a nosaltres el que ens agradaria és gestionar i liderar aquest pressupost i les actuacions en el nostre poble. Ara mateix, en la tessitura que n'hi ha, nosaltres treballem per a ser útils i sumar.
0: L'equip de govern ha negociat el pressupost de 2026 directament amb el Partit Popular. Afirmava el regidor d'Hisenda que no s'han obert negociacions amb Compromís. Escolta'm el per què.
2: No, perquè en el pressupost del 2025, quan vam acabar el plenari, ens van dir que nosaltres no es podia negociar, per tant, si tu ja em dius que no podem negociar amb nosaltres i pensem que en el Partit Popular sí que podem arribar a un acord, doncs realment enguany no vam intentar ningú acord amb Compromís.
0: Explica el regidor d'Hisenda, Ricardo Sendra, les 12 inversions que contempla el pressupost a proposta de l'equip de govern que forma el grup socialista i que tenen un valor d'1.077.895 euros. També comenta 3 de les inversions consensuades per les dues formacions.
2: Per part del Partit Socialista, vos detallo jo quines són les actuacions. Hem proposat un pla d'asfaltar de camins per un valor de 170.000 euros, un pla d'accessibilitat de voreres de 250.000 euros, unes millores en el complex esportiu La Trilladora, en el que va millorar-se el paviment de les dues pistes, tant del frontó com de la pista de futbet, per valor de 100.000 euros, unes millores en el camp de futbol Cervantes per valor de 42.000 euros, un pla de desbrossament per valor de 48.500 euros, una remodelació en els carrers Benigembla i Ràfol d'Almúnia en el que anem a posar les faroles, llevar-les de les façanes de les cases i posar-les en les voreres per valor de 48.500 euros, la remodelació de la vorera de la plaça del Mercat des del supermercat fins al banc que hi ha en el cantó del carrer Sant Ferran, un pla d'arbrat en el barri Carolina Sala per dotar d'arbres tot el que va a la zona d'alrededor del col·legi Cadena Sala i la Ter de Pau, la impermeabilització de la plaça de la Constitució, unes millores en el pati de l'escoleta de la Triadora, l'adquisició d'un pàrquing al carrer Mestre Berenguer i l'adquisició d'elements decoratius per a les festes patronals. Per el que fa a tres de les mesures conjuntes, també hem proposat un pla d'asfaltat de carrers del municipi per valor de 270.000 euros, l'instal·lació de línies de vida en diferents edificis del municipi i la construcció de nínxols en el cementeri municipal.
0: El portaveu popular Ferran González era l'encarregat d'explicar les inversions proposades per la seva formació valorades en 1.095.000 euros. L'explicació també inclou tres inversions més consensuades amb els socialistes. Estos sis projectes o inversions tenen una valoració econòmica de 869.746 euros.
3: Hem aportat millores als espais públics. Moltes d'elles venen ja aprovades pels socialistes en l'any 25 i és una continuació en este pressupost i en este romanent de l'any 26. Ja ho vam fer en el 25 en millores al parc del convent i al parc Maria Cambrils i ara anem a fer-ho també al passeig Mitchell, al passeig Oixas March, als parcs que hi ha allí. Anem a instal·lar també un bany públic, concretament en el passeig Mitchell, i a la banda també anem a instal·lar fonts i millores als jardins i bancs, en definitiva, millorar els espais.

0: alternatiu fins que es desenvolupi el nou teatre al nostre poble. 50.000 euros de partida sumats als que nosaltres ja vam incloure l'any 25 en més de 140.000 euros en adequar la zona, la vorera i parts de l'espai veïnal. També hem considerat la vivenda un aspecte a tindre en compte en el nostre poble i hem inclòs una partida per a poder realitzar un estudi, obtindre un informe per a veure quines són les parcel·les més òptimes per adquirir-les al nostre consistori i poder després desenvolupar-les i dissenyar actuacions per a crear vivendes públiques. I no sols això, hem acordat que anem a destinar 500.000 d'euros en adquirir parcel·les públiques del nostre poble per al consistori i després poder-les destinar per a la construcció de VPOs per als joves i veïns del nostre poble. Per fomentar l'esport, també hem creat una partida que és continuació de l'any anterior en 40.000 euros i dotar de xandals als esportistes que en aquest cas no el puguen tindre perquè es troba de l'any anterior i molts d'ells, dels ja federats, es tenen. Apostem també per la seguretat del nostre poble, és fonamental. Ho vam fer el 25 en càmeres de seguretat, ara tornem a apostar en 37.000 euros al nostre poble, en treball colze a colze amb la policia local i així que el nostre veïnat és en cas segur. També continuem apostant pel pla d'ocupació i va incrementar-se la dotació respecte a l'any anterior, que també la portem nosaltres, de 80.000, ara passarà a 100.000 i a banda anem a fer que els contractes siguin de 6 mesos per a aquells que participen en aquesta tasca. En matèria de conciliació familiar i dels xiquets, tornem a apostar els populars pel bo xiquet, de 400 euros. També anem a treballar en la conciliació familiar en l'escola d'estiu. Va ser la més potent que oferisca el nostre consistori. Duplicant-se l'inversió del nostre ajuntament en 80.000 euros. En moltes millores que nosaltres vam plantejar per a, pues, en definitiva, fer la vida més fàcil a nostres veïns i veïnes. Hi haurà un coordinador exclusiu de l'escoleta. Hi haurà més monitors. Hi haurà formació per als monitors en necessitats educatives especials. S'ampliarà l'oferta fins a les 4 de la vesprà, podent dinar allí els xiquets i xiquetes. I hem aconseguit que es mantinga el preu de 40 euros la quinzena. En continuació del 25, on nosaltres vam plantejar pues, una cafeteria en la piscina de la triadora, pues, es va treballar en aquesta línia on està ara mateix l'oficina de turisme, posar una cafeteria, l'oficina de turisme que passe a la Casa de Cultura del nostre poble, per donar pues, una atenció més eficient a tots els que ens visiten i els que estem així, i també passar acció urgent a on està l'actual policia local, en les seves dependències, i una cosa que hem treballat en la policia local és una nova ubicació per a ser més eficients, que serà l'antic matadero. Tenim una subvenció per part de Diputació de més de 700.000 euros, tenim, a més, el Mundial de Futbol, hem apostat per posar una pantalla gegant en l'últim partit de la selecció espanyola que farà i decisiu per a poder-se classificar a la següent fase, que es farà al Multiusos i n'hi ha 6 que són en comú, n'has posat 3 el company Ricardo, les altres 3 l'aportació que es farà per a RPT, per a jocs de treball del nostre poble, pues, es faci amb més dignitat. Mos va recomanar que es feren 3 tramos, actualment hem de fer el segon, i treballarem conjuntament a principis del 27 per a que es pugui fer el 100% un bo consum, que n'hi ha fent-se per Diputació d'Alacant, l'hem cregut que és convenient, i anem a destinar vora 120.000 euros per a la seva gestió i implementació. La redacció d'un projecte per a poder tornar a reprendre les obres tan necessàries del carrer Sant Miquel. L'empresa que ho portava endavant pues, ha fet fallida per tots els costats, i ara hem de tornar a reiniciar el camí fet per a poder tancar aquestes obres pues, que tots volem que quan tantes arriben a bon port.
1: Podeu trobar la relació d'inversions del pressupost de 2026 a la notícia publicada al web de Ràdio Pego. També comentar que serà el pròxim dimarts, 23 de juny, a les 8 del matí, quan tindrà lloc la sessió plenària extraordinària per a aprovar els comptes generals de l'Ajuntament de Pego per a este 2026.
2: Actualitat. Informatius. Ràdio Pego. Sara García.
1: I la reacció de Compromís a la signatura del Compte General de l'Ajuntament de Pego per a 2026 no ha tardat a arribar. Els 4 regidors i regidores de la formació valencianista s'assabentaven de l'acord pràcticament al mateix temps que la resta de la població, segons ha desvelat el seu portaveu, Víctor Climent.

0: Compromís no coneix la proposta de pressupost en detall, per això no ha fet una valoració general del seu contingut. No obstant, el seu portaveu sí que avança alguns aspectes que consideren claus i que no s'aborden, al seu parer, de manera realista o efectiva en estos comptes.
1: Els regidors i regidores de Compromís ens hem enterat que l'equip de govern va presentar un pressupost al mateix temps que la resta de la població, pràcticament. Ahir ens van convocar a la comissió informativa i la notícia ha sigut al mateix temps. Per tant, no podem donar molta opinió sobre el seu contingut. Sí que pel que ens hem enterat, veig que el tema de la vivenda, que és un tema troncal que preocupa molta gent, segueix sense abordar-se d'una manera ràpida i eficaç, parla d'adquirir terrenys i tal i qual, solucions que no són per avui ni per a un futur pròxim.
0: Detecten també des de la formació valencianista que els comptes no aporten un canvi del model de poble.
1: Tampoc veiem que n'hi hagi un canvi de model de poble, model que hauria d'apostar pues, per carrers més amables, en menys trànsit i més persones, més ombres, això no ho aborda tampoc. N'hi ha mesures que puguen albirar un canvi de model econòmic més que això deriva cap a cada volta més dependència del turisme. Nosaltres això ho trobem a faltar, que s'aposta per altres sectors, agricultura, indústria.
0: I tornant a les formes, confessa Víctor Climent que no els sorprèn la manera d'actuar de l'equip de govern perquè afirma que ja els tenen acostumats. La sensació al partit, explica Climent, és que els socialistes, junt amb la dreta, han format un cordó al seu voltant i tot el que arriba des de Compromís és negatiu. Una actitud que consideren els valencianistes que no va sols contra el partit, sinó que va en contra de la població en general.
1: La veritat és que no ens sorprèn aquesta manera d'actuar, perquè ja ens tenen acostumats el Partit Socialista, que porta totes les últimes legislatures, i està pactant tot amb la dreta, apoyant-se en la dreta i mantenint a Compromís. En l'últim pressupost, bueno, ells mateixos ho han dit, ho van dir ahir, no? Que Compromís crec que no es pot pactar amb el Partit Socialista. És que són ells els que ho han dit, no? Estan dient que ho van dir l'any passat, ara ho tornen a fer. Les nostres propostes no valen. Ens tenen a Compromís com a l'enemic. Tenim aquesta sensació des del partit, no? Que han muntat el Partit Socialista junt a la dreta un cordó al nostre voltant i tot el que ve de Compromís és negatiu, no? S'han d'oposar i això al final no va en contra del nostre partit només, sinó va en contra de la població en general, perquè moltes propostes les que proposem, a vegades al cap del temps acabem fent-les, no? En el teatre provisional n'hi ha algunes propostes de les que s'han publicat en premsa que són nostres, les vam proposar nosaltres originalment, però la dinàmica és tot allò que ve de Compromís, n'hi ha que parar-ho.
0: Defensa Víctor Climent que justament l'actitud dels socialistes confirma que la seva formació són alternativa.
1: El motiu, jo crec que està clar, i ve aquesta animadversió cap a Compromís, ve del Partit Socialista, que sap que som l'única alternativa a ells, no? en este municipi. I per això han d'anar a per nosaltres, tractar d'aïllar-nos, vendre'ns com a que sempre estem a la contra, menystenir les nostres propostes. Però jo vull quedar-me amb un missatge d'optimisme. Som l'alternativa, i es confirma ara. Tenim un model alternatiu i n'hi ha partida, pronto són eleccions, i hem d'explicar-ho molt bé a la gent. Tenim que n'hi ha molta feina per millorar aquest ajuntament. Aquest ajuntament pot funcionar millor. Este poble pot funcionar millor és en un millor ajuntament. I això ho hem d'explicar a la gent. Tenim aquesta feina per davant, jo em sent il·lusionat per a portar-la endavant. I ja està, la resta de motius pels quals ens oposarem a aquest pressupost, crec que és lògic, tots ho entendrien, no? Que si no ens consulten, no ens deixen aportar res, ens hem d'oposar, no n'hi ha altra. I la resta de motius pels que ho farem ja ho direm en el plenari, perquè tenen que mirar el que ens expliquen a la comissió informativa, mirar la documentació i veure què és el que hi ha i el que no hi ha.
2: Estigues al dia. La informació a Ràdio Pego.
0: I no deixem encara el pressupost perquè entre les propostes d'actuació s'inclou el projecte del carrer Sant Miquel valorat en 24.000 euros. Recordava Ferran González que l'empresa que portava endavant les obres va fer fallida i això provoca que s'hagi de començar pràcticament des de zero.
3: També és la redacció d'un projecte per a poder tornar a reprendre les obres tan necessàries del carrer Sant Miquel. L'empresa que ho portava endavant pues, ha fet fallida per tots els costats i ara tenim que tornar a reiniciar el camí fet per a poder tancar aquestes obres pues, que tots volem que quan tantes arriben a bon port.
0: Durant el ple ordinari de desembre de 2025 es va veure clarament que la situació en la que es trobava i es troba el carrer Sant Miquel no tenien una eixida clara perquè les postures de l'administració local i la provincial eren contraposades. Des de la Diputació d'Alacant es defensa que Pego té la solució damunt la taula des de fa temps, que simplement ha de redactar un nou projecte i la Diputació executarà, finançarà, licitarà i farà tota la resta. Però des de l'equip de govern l'alcalde exposava en aquell moment una visió diametralment oposada a la de l'ens provincial. Consideren que el que vol la Diputació és que l'Ajuntament faci el projecte, que li el passen i que ells liciten. Però destacava Moll que la Diputació no es farà càrrec ni del que hagi fet malament l'empresa abans ni del mal que tenen les façanes i que ha provocat, en certa manera, doncs, l'empresa. Això vol dir, segons Enrique Moll, que l'administració provincial vol que l'Ajuntament, que no té res a veure, es faci càrrec de tota la destrossa que ha deixat l'empresa en la licitació que va fer la Diputació d'Alacant. Per tant, la proposta de l'Ajuntament era aleshores que la Diputació anul·lara la subvenció i que tornarà el carrer al 100% al consistori i que des de l'Ajuntament es pagaria aquest projecte. La novetat és que el pressupost de 2026 destina 24.000 euros perquè redacte un nou projecte per al carrer Sant Miquel. Per al Partit Popular de Pego, el problema radica en que si es renuncia a l'ajuda de la Diputació hi pot haver conseqüències negatives.
3: Ahí, pues, el que estem d'acord és que hi ha que fer un projecte des de la casa i a partir d'ahí haurem de tornar a sentar-nos a parlar què és el que es pensa fer. La nostra posició és que, clar, perquè el que pot passar és que t'excloguen després de possibles futures subvencions. Ahir hi ha, com si diguem, una problemàtica generada per aquesta empresa que ha fet fallida a Simpeu i a molts altres municipis i nosaltres m'ho hem hagut de tragar. I ara, entre Diputació i el Consistori, tenim que donar una solució. La que ens han donat és fer, altra volta, redactar un nou projecte i a partir d'ahir, quan ens se diga, senyora, ja està val mig milió, per exemple. Tindrem que parlar de socialistes i populars per arribar a un entendiment. A veure què us recomana també per part de Diputació, si ho fem nosaltres o no fem nosaltres, o a millor Diputació aboga per financiar una major quantitat. No ho sabem, però nosaltres el que apostem és que es faci aquest projecte des de la casa i començar a recórrer el camí.
0: El projecte inicial, per tant, no serveix i el futur s'augura que tindrà un cost més elevat perquè no només han pujat els preus en general de les matèries primes, sinó que també per l'envergadura de l'obra, perquè serà més important, segons declarava el regidor d'Hisenda, Ricardo Sendra.
4: S'ha de refer moltes qüestions del projecte i ja que s'havia de tornar a redactar un projecte, doncs s'ha posat també per millorar molt més el carrer i a dotar-lo d'unes infraestructures diferents a les que n'havien en el seu moment, perquè aquest projecte ve d'una línia que plantejava Diputació en el seu moment, que era per al canvi de l'aigua del carrer, i ara doncs, segurament s'estendrà també a el que és la canalització, per tant, serà un projecte molt més elevat del que n'havia en el seu moment, no sols perquè hagi pujat els preus, sinó perquè la envergadura de l'obra serà més important i, com ha dit el company del Partit Popular, anirem a Diputació en aquest nou projecte i veurem què passa. Vull dir.
0: El futur de la licitació, el finançament i la gestió encara estan, per tant, per traçar. El que està clar és que quan hi hagi un nou projecte es tornarà a parlar amb la Diputació. No obstant, Ricardo Sendra afirma que si no es dona una solució que siga satisfactòria, l'aposta de l'equip de govern és realitzar aquestes obres amb fons propis.
4: La intenció ara és fer el projecte per mi, per intentar avançar el màxim per a que estigui quant abans el projecte i puguem donar una solució als veïns, però no sabem després què va passar, no sabem si Diputació realment va voler participar en aquest nou projecte o si en la línia que n'havia en el seu moment aquest projecte també entra o no entra o com va. Entonces, ahí tampoc podem dir moltes coses perquè no sabem exactament com va fer-se. La intenció sí que és que en el moment en què estigui el projecte tant el portaveu del Partit Popular com el senyor alcalde i el regidor d'Urbanisme vagin a Diputació plantegen la situació i ens donen una solució. De no donar ninguna solució, per part de l'equip de govern sí que s'aposta per realitzar en fons propis. Sabem que pot passar el que ha dit el company del Partit Popular, que la Diputació entenga que la rescissió a la seva subvenció pugui acarrear sancions. Però pensem que la prioritat són els veïns i la prioritat és el carrer.
2: Informatius Radio Pego, amb Sara García.
0: Canviem radicalment de tema i anem al que està al tocar de ací a no res, perquè queda un sospir, perquè s'inicien les festes de Pego 2026. Enguany, els quintos, les quintes, enceten aquestes festes patronals i de moros i cristians, i ho fan amb força per a marcar el ritme de l'inici de l'estiu i també de l'inici del ritme festiu. Tenen doble jornada dedicada a les quintades. El primer dia és divendres, a partir de les 7 de la vesprada, al recinte multiactivitats La Trilladora, amb l'estrena, en este cas amb la inauguració, de Garitos, que tindrà acompassada una desfilada i un concurs de disfresses. I la nit de rock, doncs, també començarà a sonar a partir de la mitjanit, en eixa transició entre divendres i dissabte. La comissió de festes, que està doncs, també d'assessora, podríem dir, per a l'organització d'aquestes setmanes de moltes activitats, està darrere de la decisió del canvi d'ubicació de la nit de rock, com apunta la regidora de festes, Paula Orihuela.
5: Aquesta modificació s'ha fet després d'haver parlat en la comissió de festes, entre altres, en la que es va reclamar que demà, que les festes del poble tornaren a estar un poc més cèntriques dins del poble, i trobem que el recinte del poliesportiu es troba més prop que el multiactivitats. Pel que fa a portar els garitos del multiactivitats, sí que és veritat que estan un poc més desplaçats, però al final, al ser una iniciativa nova d'enguany, estem intentant adaptar-la als recintes que tenim i provarem a veure enguany com funciona, i si veiem que està massa lluny o que ha funcionat bé, ja decidirem per a les pròximes festes.
0: I en la transició, com dèiem, entre divendres 19 i dissabte 20 de juny, en fer-se mitjanit, la música en directe serà la protagonista al poliesportiu, amb la nit de rock, que torna a estar al cor del casc urbà.

Benissa arriba abril per a sacsejar el públic amb un pop electrònic fresc i captivador, una fusió entre allò digital i allò acústic amb pinzellades de rock, de jazz i de bolero que creen una proposta ben personal.

0: I des de Pedreguer, Sandra Montfort encisarà per la seva versatilitat i joc de dualitats, perquè sempre està entre la poesia i la cançó, la tradició i l'avantguarda, allò ancestral i allò moderna, també allò orgànic i allò digital. Tot carregat d'una gran dosi de personalitat i d'astúcia que sap traslladar perfectament a l'escenari en els seus directes. I tancarà la nit DJ Trapela, una de les més destacades de l'escena musical actual, una artista única que combina tècnica, energia i compromís social. El seu estil és fresc i eclèctic, amb una mirada oberta i connectada amb el públic, el que aconsegueix crear una experiència irrepetible. I tot això ha sigut el que ha portat a la regidoria de festes a apostar per este trio que serà protagonista la nit de rock.
1: Sí, la veritat és que tenim molts artistes props, com són Abril i Sandra Montfort, que són d'ací dels pobles veïns, i van voler apostar per elles. I després DJ Trapella també ens pilla un poc més junt, però també aporta un toc més actiu a la nit de rock d'aquest divendres 29.
0: Ja dèiem abans que les Quintades tenen una doble jornada en aquestes festes 2026, perquè dissabte, a partir de les 6, seran protagonistes en l'entorn del Passeig Cervantes, tot i que tot començarà a la plaça del Mercat amb una desfilada amb xaranga. I després tindran tardeig també al poliesportiu, en este cas amb l'orquestra Titanic, però dissabte hi ha més coses, sobretot a la nit, com ens recorda Paula Orihuela.
1: El dia 20 ens centrem per la vespre en els més joves, on es tornen a celebrar les Quintades. Una xaranga les recollirà totes les Quintades en la plaça del Mercat, que és el punt d'encontre, i acudiran fins al Passeig Cervantes, on en el mateix punt que l'any passat es farà la gincana de Quintades, on les Quintades inscrites competiran entre elles. Després n'hi haurà un tardeo amb l'orquestra La Titanic al poliesportiu municipal, i a la nit sí que donem un espai més per a la Societat dels Caçadors, que tenen el seu concurs de paelles en el carrer Calvari Vell, i també amb la nit del major, on els majors del poble podran disfrutar del sopar i de l'actuació del Serrutxo, també en el Passeig Cervantes.
0: I entre mig de tot això, el Camí de Sant Antoni es vesteix de gala per acollir la 52a edició del concurs de tir i arrossegament de pego. Serà divendres, dissabte i diumenge el moment de compartir la passió per les aques, d'admirar l'habilitat dels carreters i donar continuïtat a una tradició que porta part de la identitat pegolina. I pel que fa a diumenge, doncs ahir Sant Cristòfol és el que pren el protagonisme al matí.
1: El diumenge és el dia de Sant Cristòfol, tindrem una desperta com tots els anys, i a part dels actes com la missa i la seva professor de vespre, protagonitzarà la vespre la música. A les 8 tindrem el concert de l'agrupació musical de Pego en la plaça del Mercat, i a la nit l'actuació de Jonathan Penalba, on farà la presentació del seu nou disc en el Passeig Cervantes.
0: El nou disc, que és el tercer de Jonathan Penalba, es titula Tarquim, i en esta actuació de Pego portarà la seva formació al complet. Este àlbum, Tarquim, és un cant arrelat que s'envolta de riques sonoritats acústiques i electròniques amb lletres que lliguen sabor popular i reivindicacions actuals.

I ja ho dèiem a l'inici, que tot apunta que a partir de dissabte pujaran les temperatures i ho faran de manera destacada. Ja sabem, a Pego, que les festes i la calor estan bastant lligades i, de fet, per això els moros i cristians de Pego han decidit retardar una hora el desfile gran, l'entrada gran de moros i cristians dissabte. Però el que passa avui? Doncs avui continuarem amb cel ras fins a mitjan vesprada, després apareixeran núvols d'evolució i les temperatures s'han quedat en els 20 graus esta passada nit i arribaran als 32 en les hores centrals del dia. El vent el tenim fluix, bufant de component est, i a partir de mitjan vesprada i per la nit estarà encalmat. Demà dijous començarem el dia amb nuvolositat abundant, que aquests núvols continuaran fins al migdia aproximadament, i una vegada comenci a fer calor, estos desapareixeran i ens quedarà el cel ras. Temperatures dijous entre els 21 graus i els 30, el vent bufarà fluix de component variable. Per a divendres tornarem a començar el dia amb nuvolositat abundant i a partir del migdia el cel estarà ras, tot i que no estarà clar del tot perquè tindrem boires. I perquè fa les temperatures pràcticament idèntiques a les de dijous, amb 21 graus de mínima i 30 de màxima i el vent bufant fluix de component nord. Per a dissabte, una situació semblant, amb cel ras, intervals de núvols i temperatures entre els 22 graus de mínima i els 31 de màxima. El vent continuarà bufant fluix de component nord i serà a partir de diumenge quan comence l'ascens tèrmic, sobretot de les màximes, però també a poc pujaran, òbviament, les mínimes. I diumenge tindrem un dia de cel ras amb temperatures entre els 22 i els 33 graus, el vent fluix de nord-est, i dilluns 22, segons l'Agència Estatal de Meteorologia, les temperatures estaran entre els 23 graus de mínima i els 36 de màxima.

Això és tot de moment en este informatiu d'avui dimecres 17 de juny. Moltes gràcies per estar ahir amb l'orella posada i, com cada dia, desitjar que acabeu de passar una molt bona jornada, que no siga molt cansada i porteu més o menys bé la calor. I ens retrobem demà en este espai informatiu. Fins aleshores, que ho passeu bé. Una abraçada.

Si una bona ràdio vols escoltar, a Ràdio Pego vindràs a parar. Ràdio Pego, en el 107.8 de la FM. 107.8.

Som la teua veu. Ràdio Pego. Ràdio Pego vol estar a prop teu i per això t'ho posem fàcil. Facebook, web, emails, telèfon, tot pensat per a fer una ràdio accessible, participativa i sobretot teua. Ràdio Pego, obrint-se a tu.

Ràdio Pego, al 107.8 de la freqüència modulada. Per a la gent que ho vol tot.

0: La música allarga la vida. Diu-la a Ràdio Déu.
1: La medicina que te allarga la vida.
2: Si el que busques són continguts locals, si necessites conèixer la informació més pròxima, si et cal escoltar la música més actual, escolta la xarxa d'emissores municipals valencianes. Som la ràdio de casa, xarxa d'emissores municipals valencianes.

Exactament, exactament, avui. Moment en què s'emet 4 en un taxi en directe des dels estudis del Raya Ràdio. Fa 18 anys que va fer el seu traspàs a València el catedràtic de Filologia, mestre i professor universitari Gonzalo Anaya. Una persona vinculada a la ciutat de València i els moviments de renovació pedagògica de finals del segle XX, que s'autodefinia ell mateix com un mestre de la República. Fill d'un comerciant empobrit en la crisi del 29 de 1929. De menut va estudiar sempre en escoles religioses. L'any 1963 es graduà com a mestre de primària a l'Escola de Magisteri de Burgos i va obtindre el títol de Maestro Nacional dels cursos de la Segona República Espanyola, i a l'any següent el van destinar de mestre interí a Cayuela. Durant aquesta època, Anaya va participar en les activitats de la Federació de Treballadors de l'Ensenyament de la UGT. En acabar-se la guerra, va ser depurat i confinat al poble de Cañizar de Amaya. I ho van fer per sindicalista, període durant el qual va estudiar els dos cursos comuns de la llicenciatura de Filosofia i Lletres de la Universitat de Saragossa i els dos de l'especialitat de Filosofia de la Universitat de Madrid. Es va llicenciar el setembre d'eixe any, fet que li va permetre deixar el confinament i traslladar-se a Almadén, on va exercir de professor de lletres. En aquesta etapa, Gonzalo Anaya va explicar, en veure notícies de refugiats republicans fugir d'Espanya en direcció a França, el va fer conscienciar-se d'aquesta situació, adoptant des d'aquell moment la boina com a emblema de compromís i solidaritat cap al patiment del poble. En 1973 obtingué la càtedra de Filosofia de l'Escola de Magisteri de València i després de la reforma promulgada per la Rei Llei de Reforma Universitària es va integrar en el Departament de Sociologia i Antropologia Social. El 1985 va ser nomenat catedràtic emèrit de la Universitat de València. Va ser assessor de la revista Educació del Ministeri d'Educació i Cultura, al qual va representar en reunions internacionals i col·laborava en les investigacions de l'Institut Nacional de Ciències d'Investigació en l'Educació i va formar part del Consell Escolar Valencià des de la seva Constitució com a representant de la Universitat de València.

0: Anàvem junts.
1: Aquest tema que acabem d'escoltar de la banda valenciana Inèrcia ens suggereix connectar la figura del mestre Gonçal Anaya amb la lluita que el professorat, algunes associacions de mares i pares i les organitzacions d'estudiants valencianes continuen portant endavant per tal de millorar l'escola pública valenciana. És aquest un programa de la xarxa d'emissores municipals valencianes que cada setmana procura fer un repàs al que ha estat notícia durant eixe període de temps per tal de projectar el present cap a l'esdevenidor. Tot seguit escoltem el grup Yachtswoman amb el seu tema «Ací tenim».

0: falsedats, bulos, partidisme, descontextualització, interessos, imprecisió, condescendència, intrusisme, fonts dubtoses, desinformació...
1: A la xarxa d'emissores municipals valencianes creiem amb el periodisme.
0: Creiem amb el periodisme que ens parla de la nostra realitat.
1: Amb el periodisme de proximitat.
2: Xarxa d'emissores municipals valencianes.

0: Estas fotografías son la historia casi de la meva vida. Y ahora, pues, de golpe y repente, la meva vida se escapa. Y volver a tornar a Morelés y vivir lo que ya no tengo.
1: L'impacte que ha tingut la Dana mental és molt gran. I tindre els records, tindre la memòria d'on venim, pot contribuir des d'un punt de vista terapèutic d'estar bé mentalment.
2: La fotografia té una connexió con el corazón de la persona, perquè és que representa tu vida, tu passat.
1: N'hi ha imatges de persones que, si no es rescaten aquestes imatges fotogràfiques, no tenen cap record.

0: Separem bé els residus.
1: Separar els residus ajuda a minimitzar l'impacte al planeta.
0: Procura fer-ho bé. Reciclem millor. És un consell de la xarxa d'emissores municipals valencianes.

dates i fets. El recorregut per les dates i fets d'aquesta setmana atípica de 4 en un taxi comença el mateix dia en què s'emet el programa en directe, el dia 11 de juny. L'any 2015 es va constituir les Corts Valencianes en la seva novena legislatura, corresponent al 2015 i 2019. Una legislatura que va estar oberta amb la presidència del diputat socialista Francesc Colomer, però que als pocs dies canviaria pel nacionalista Enric Morera. El dia 12 de juny ve marcat com el Dia Mundial contra el Treball Infantil i el Dia Mundial per la Descontaminació Acústica. Tal dia com avui, però del 2007, el dia 12, el govern valencià notificava a Acció Cultural del País Valencià l'ordre de cessament immediat de les emissions de TV3 i sancionar l'entitat amb una multa de 300.000 euros. El dia 13 de juny és el Dia Europeu de Prevenció del Càncer de Pell. El 2007 el Tribunal Suprem denegava als familiars de Salvador Puig Antic l'autorització per interposar un recurs de revisió de la sentència executada l'any 1974. Tot seguit escoltem el tema «I si canto trist» que Lluís Llach va compondre com a banda sonora de la pel·lícula Salvador.

Continuem amb el 14 de juny, Dia Mundial del Donant de Sang. L'any 2006, el grup Prisa i el grup Godó acordaren agrupar les seues participacions de la Societat Espanyola de Radiodifusió, la cadena SER, Antena 3 i Grupo Latino, en una sola empresa que tindria 1.095 emissores a l'estat espanyol, Estats Units i Mèxic, entre d'altres països sud-americans. L'any 2001, el 14 de juny del 2001, va haver un acord sobre la composició de l'Acadèmia Valenciana de la

El 15 de juny de l'any 2007, el Congrés dels Diputats espanyols autoritzava la llei d'investigació biomèdica que permetia la clonació de cèl·lules humanes amb fins terapèutics. El 16 de juny, Dia Mundial de les Tortugues Marines. L'any 2017, el València Bàsquet guanyava la Lliga ACB per primera vegada en la història en imposar-se al Real Madrid en el quart partit de la final.

I finalment arribem al dia 10 de juny, el darrer dia d'aquesta setmana curiosa que sempre marquem en quatre, en un taxi. És el Dia Mundial de Lluita contra la Desertificació i la Sequera. L'any 2004, els caps d'Estat i de Govern de la Unió Europea aprovaven en la cimera del Consell Europeu de Brussel·les el contingut de la Constitució Europea.

0: Tenim molta sort. Viure en aquesta terra és un regal per moltes raons. Una d'elles és que creixem almenys amb dues llengües, el valencià i el castellà. I aquí amb alguna més. La diversitat sempre suma. I viure en una societat multilingüe potencia les capacitats d'aprenentatge. Una vegada que comences amb els idiomes, ja no pots parar. El francès, l'anglès, l'italià, el romanès... Avui en dia ja no se'ns fa estrany conviure amb molts parlars. Anar a classe en valencià, tindre el timeline de les xarxes en anglès o que la teua amiga t'ensenyi a dir gràcies en àrab. Xucram! Viure en valencià és viure connectat al món. I, per tant, estudiar en valencià és un model d'èxit que ens prepara per als reptes del futur. Les nostres societats cada vegada són més diverses i les llengües són ponts que uneixen cultures i apropen a les persones. Així que a l'hora de triar centre, ja ho saps, tria aquells on el valencià siga la llengua vehicular. Creix en valencià. Escola Valenciana.
1: Són productes molt característics per
2: les a foc lent.
1: Per tal d'aconseguir un punt de cocció únic.
3: Black Fans. El gran referent de l'alta gastronomia en Castelló.

Tercera Persona és un programa que fa un recorregut pel conjunt de la nostra geografia per tal de recollir les opinions de persones, grups o entitats de reconegut prestigi i subratllar la seva importància. Tercera Persona és un programa viatger de la xarxa d'emissores municipals valencianes. Tercera Persona, en la teua ràdio de capçalera.

Neus Penalva Suárez es asagista y crítica literaria. Actualmente es profesora a Pensilvania, en los Estados Unidos de América del Norte. Licenciada en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada, ha impartit docència a la Universitat Rovira i Virgili, a tres universitats franceses, al Quebec i a la Universitat de Cambridge, al Regne Unit. Ha publicat articles acadèmics i capítols de llibre sobre l'obra de la Mercè Rodoreda i de Joan Fuster. El nom de dos autors que l'atzar ha volgut reunir en la coberta del treball que va obtenir el Premi Joan Fuster d'Assaig de l'any 2023, el seu primer llibre publicat. A més de tot això, s'ha d'afegir que la Neus Penalva ha estat la comissària de l'exposició Rodoreda, un bosc, que ha obtingut molt de predicament al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona i ha estat molt positivament acollida.

0: Jo tinc un primer dubte, Neus, i és què té la rodoreda perquè una professora de Pensilvània, que ha treballat a Pensilvània i a Londres i a França, s'hagi fixat amb ella?
1: Bueno, que és, primer que és la millor novel·lista i el millor novel·lista de la literatura catalana, sense cap mena de dubte, però és que aquesta professora de Pensilvània, de, bueno, no Londres, Cambridge, vaig estar, i França, de què parles? Bueno, a França havia estat abans a estudiar Rodoreda, però aquest llibre va existir, el va escriure una professora de secundària. Aquest humor. En tot cas, bé, trobo que és bonic que l'estranger... A mi m'han contractat amb una tesi doctoral sobre Rodoreda, per tant, potser el problema el tenim més aquí que fora. Fora no hi ha dubtes, no?, sobre el reconeixement de la seva literatura. De vegades és el complex de les llengües o literatura sense estat, que de vegades ens costa valorar més els escriptors genials que tenim.
0: Ha estat per la Rodoreda que vas guanyar el Premi d'Assaig Joan Fuster 2023?
1: Si ha estat per...
0: Per ella.
1: Ah, no ho sé, com? Si jo he guanyat el Premi d'Assaig per Rodoreda. O sigui, jo em sento molt honorada d'haver rebut el Fuster. De fet, quan jo no m'hi volia presentar, m'hi anava a presentar l'any que va quedar desert i a últim moment no m'hi vaig presentar, el 2022, no?, que era el centenari de Joan Fuster, perquè vaig pensar, no premiaran un estudi sobre Rodoreda. Serà una cosa de història, de política, tot i que, bueno, és un llibre que també pot ser molt polític, no?, La mort i la primavera. Però potser sí, potser inconscientment, no, inconscientment no, inconscientment, inconscientment, quan redactava aquest llibre, volia fer-li justícia. Per tant, aquest premi no, bueno, és per mi i crec que d'alguna manera, no sé si també per ella, no? Però en tot cas.
0: Un pas més donarem. Has sentit que la Rodoreda et portava de la mà en algun moment?
1: No ben bé, és com... La mort i la primavera és una novel·la molt enigmàtica, molt difícil. Sí que recordo que quan vaig decidir que volia començar a estudiar-la, a estudiar aquesta novel·la tan estranya, que era el 2011, fa molts anys, vaig somiar que tenia la Rodoreda al davant, que jo sabia que era morta, però que li podia fer preguntes i li preguntava coses sobre el llibre que no entenia i no em responia, evidentment, cap pregunta, no? Però em deia, trobo que parla molta passió dels meus llibres, em parlava de vostè, no? I només hi vaig tornar a somiar quan ja l'havia acabat, encara no existia físicament, però quan havia acabat el document Word, jo no estava prou contenta amb el que havia fet, perquè sempre vols arribar més, no?
0: I va vindre a felicitar-te.
1: No, és això. Vaig somiar que me la trobava i li donava el totxo de fulls de Word i deia, mira, té, ho sento, és el que he pogut fer. I ja està. Suposo que era la meva manera de... Sí, però no sóc fetichista, ni crec que... Però... I sóc una persona molt intel·lectual, però Rodoreda és molt enigmàtica, com ho és la seva literatura, i sí que han passat coses, algunes coses estranyes, no? Com en algun moment que he aconseguit interpretar una cosa, un ritual molt estrany de la mort i la primavera, que durant anys no trobava què volia dir, i de cop i volta és com si algú t'hagués donat una clau d'interpretació i a partir d'aquí ja pots entendre moltes altres coses, no? I el que sí que és curiós és que el 13 d'abril, que és l'aniversari de la mort de Rodoreda, aquest va ser el dia que el CCCB va veure el meu llibre i que em van trucar per fer l'expo.

0: Ens trobem escoltant una entrevista amb la Neus Penalba Suárez. I ho fem arran la presentació del seu assaig recentment guardonat amb el Premi Octubre Joan Fuster de 2023. Un treball que s'endinsa en la darrera obra pòstuma escrita un any abans del traspàs de l'autora i que no va obtenir el ressò esperat fins l'any 2017, moment en què va trobar el públic que es mereixia. El programa ha mantingut una entrevista amb l'autora de l'assaig premiat l'any 2023 al Soctubre i és amb ella amb qui continuem satisfent els nostres dubtes.
1: Calia posar en valor la Rotoreda silenciada?
2: Bueno, silenciada, hauríem de definir què és silenciada, no? Rodoreda ha estat molt present, sempre ha estat molt present, molt llegida, molt estudiada, vull dir, jo no em vull reivindicar aquí com Marco Polo, vull dir, hi ha moltes estudioses de Rodoreda que han fet molt bona feina, tant a Catalunya com als Estats Units, abans de mi, però jo, bueno, com sempre fas amb la recerca, veus del que s'ha escrit abans, i estiguis d'acord o hi estiguis en contra, per poder anar més enllà, de la mateixa manera que espero que ara vinguin altres especialistes, no?, a dir la seva, però crec que sí que hi havia coses a dir que no s'havien dit, no?, i és el que he volgut fer.
1: Per ella, Nadal, la següent pregunta és si resta aigua per poar del pou de la novel·la La mort i la primavera.
2: Oh, i tant. Vull dir, crec que aquest pou no s'acaba mai. Això són tres lectures, en aquest llibre proposo tres lectures, però és una novel·la extremadament enigmàtica i, per tant, s'hi poden fer altres interpretacions, com també de les més estudiades. Jo no crec que la plaça del Diamant o Mireia Trencat o el carrer de les Camèlies s'hagin esgotat en allò que moltes especialistes ja han dit d'elles, tot i que han dit coses que estan molt bé i molt bones, però crec que és com la literatura de Kafka, no? Quan un escriptor és tan bo com Rodoreda, com Kafka, com tants altres, no?, com Joyce, o sigui, és molt difícil dir, bueno, cada època llegeix els autors i descobreix coses noves en funció també de la sensibilitat de l'època.
1: Neus, s'ha de trencar els estereotips que han voltat la figura literària de la Rodoreda cursi, la Rodoreda crua, la Rodoreda negativa.
2: Sí, totalment, perquè el que fan és com ascindir en dos i crear dues Rodoredes, dos personatges, no? D'una part, aquesta Rodoreda cursi, que jo no ho entenc, la veritat, perquè de cursi no en té res. Sí que és veritat que hi ha les entrevistes, fa aquest posat al final de la seva vida una mica de senyora gran, enamorada de les flors, però és un personatge. Al final és un personatge per evitar que els entrevistadors dels anys 80 li facin preguntes sobre la seva vida personal, que no ho volia. Però les flors de la seva obra són metgineres i de cursi. O sigui, ningú que hagi llegit realment Rodoreda, amb una mica de seny, més enllà d'una lectura potser adolescent esbiaixada, vull dir, és que és impossible, Rodoreda cursi, vull dir, no, és com el vinagre, és una antítesi, exacte, no em sortia la paraula, no? La Rodoreda fosca, la Rodoreda sempre és fosca. Ella mateixa ho deia en una carta a la Susina Amat, diu, gairebé tot el que escric és fosc com la gola del llop, i és veritat, però hi ha molta llum. El que passa és que la llum o la tendresa, la llum apareix molt en l'estil, que és molt lluminós, però a la plaça del Diamant també hi ha foscor, i a la mort i la primavera també hi ha primavera, no? Per això aquesta dualitat, també hi ha tendresa, també hi ha el meravellament davant de la bellesa de la natura. Vull dir, entendre-la és entendre aquests dos pols oposats i la seva literatura sempre està vibrant o està tibant entre aquests dos pols.
1: D'on surt el títol? Vull dir, quan l'has somiat?
2: El títol del meu llibre?
1: Sí.
2: Bueno, no l'he somiat, però fa amb els ulls ciment a la boca, evidentment remeten. La primera part i la segona del títol, Fa amb els ulls, és una cosa que diu, no la diu ben bé així, però que diu un personatge de La mort i la primavera, el noi del Ferrer, és un noi que ha patit gana durant la seva vida perquè els pares no li donen de menjar, el tenen, bueno, tancat a casa, i quan aconsegueix aixecar-se del llit diu que en realitat més que gana de menjar té gana de gent, no? Que té fam als ulls. Ciment a la boca remet al ritual més esfereïdor de la novel·la pòstuma, que és tancar la voluntat dels vilatans d'aquell poble de tancar l'ànima amb ciment, no? Obligant els moribuns a empassar ciment. En realitat parla de mi, fam als ulls, ciment a la boca, perquè m'ha costat molt de fer aquest llibre, perquè hi veia moltes coses, perquè tenia una gran gana de veure, d'interpretar, de... I ciment a la boca perquè semblava que jo m'havia empassat el llibre de Rodoreda com si hagués estat també el ritual del ciment i no me la podia treure, i m'ha costat molt escriure aquest llibre, no? Ha estat una dècada d'estudi, per tant, no l'he somiat, però potser sí que allibero una certa por a parlar d'aquest llibre, i allibero també la meva veu, perquè és el meu primer llibre. És el primer llibre que he escrit a la vida, i no serà l'últim, però és el primer, i per tant he hagut de destapar aquesta por, no?

0: Una última qüestió. No sé si n'hi ha rodoreda per anys.
1: Oh, i tant. És un clàssic, i per tant el clàssic es reactiva amb noves lectures, en noves èpoques. Jo no ho he dit tot, ni a l'Expo ni al llibre, encara tinc coses a dir sobre Rodoreda, no només a La mort i la primavera, sinó d'altres novel·les, però jo faré una pausa, perquè necessito una pausa, necessito distància, m'interessen també altres escriptors, m'agradaria escriure ficció, i espero poder-hi tornar d'aquí uns anys també amb una mirada més madura, no? Però i tant que hi ha per anys. L'Obiols li va dir a Rodoreda que la plaça del Diamant la llegirien els nets de Rodoreda si encara queden catalans. Doncs mentre quedin valencians, mallorquins, menorquins, catalans, no? Mentre el català sigui viu, hi haurà Rodoreda per anys, i no només a casa nostra, cada cop és més valorada també a l'estranger.
0: Anava a acabar en aquella pregunta, però has dit la paraula clau, i és exposició. Com de pagada estàs d'haver muntat aquest espectacle audiovisual literari, no sé què qualificaria més, però hi ha molts més qualificatius. Com de pagada estàs?
1: Bé, estic molt contenta de la reacció del públic. No, la veritat és que no m'ho esperava. Jo he patit molt fent aquest projecte expositiu. Patia perquè volia donar als espectadors un discurs que estigués a l'altura de la qualitat literària de Rodoreda i del que jo veig en ella. Llavors, ha estat molt difícil per moltes raons, però al final el més bonic és la resposta de la gent, i en aquest sentit em puc considerar molt ben pagada.

Tot això és el que ha donat de si aquesta entrevista en exclusiva que el programa ha mantingut amb la professora Neus Penalta. Ho ha fet arran la presentació del Premi Octubre Joan Fuster d'assaig de l'any 2023. Un treball que, sota el títol Fam als ulls, ciment a la boca, fa una lectura de l'obra de la Mercè Rodoreda que porta com a referència La mort i la primavera, una novel·la sobre la mort i de la mort que fa viure encara la Rodoreda com a una escriptora radicalment actual dins de les lletres catalanes.

0: No li ho diguis a ningú.
1: A la nostra emissora hi ha A Tornadia, un programa de difusió de música valenciana. Un espai que ens posa al corrent del que es produeix a casa nostra. A Tornadia.
2: Amb el suport de Més de Mil, editora valenciana, i la producció de Ràdio Pego per a la xarxa d'emissores municipals valencianes.
1: A Tornadia.
3: Qui no ha escoltat mai Urbàlia Rurana no sap el que s'ha perdut. Si alguna cosa ha caracteritzat la trajectòria d'Urbàlia Rurana des del seu naixement, ara fa 27 anys, poca broma amb això, és la seva presència constant als entaulats per tal d'amenitzar trobades, celebracions, encontres, estatges. A més, ha sabut adaptar les seues actuacions a espais i repertoris diversos, i això no canviarà. D'aquesta manera sona l'inici del darrer treball d'Urbàlia Rurana.

0: Avui transitem per les melodies i els temes del darrer compacte que, sota el nom de Tornada a les Ribes, reflexa l'interès d'aquests cinc músics per la recuperació del gènere que senten, que més els representa, la música tradicional valenciana. I som a l'Octubre, Centre de Cultura Contemporània, amb Toni Torregrosa, perquè ens explica la raó per la qual el disc combina la música popular valenciana i els ritmes mediterranis, on s'escolten versos antics d'Imb Ab l'Havana i contemporanis del Marc Granell, així com cobles populars i composicions pròpies. Toni, anem a veure, no són molts temes d'Àneu el que conté aquest disc compacte?
1: A més, un disc llarg perquè, clar, feia molt de temps que no gravàvem. Nosaltres sempre ho diem, som un grup de directe i el tema del disc per nosaltres quasi que ens incomoda molt tindre que gravar coses que es queden definitives, no? Ho has de afinar molt les coses, perquè saps que això és una... O tenim la sensació que quan fas un disc és una obra que queda. Ja sé que avui en dia la música és més efímera i això, però nosaltres encara tenim la idea aquella de l'LP, de vinil i tot allò que queda i fa història, no? I per això nosaltres quan ens hem vingut a donar comptes teníem, pues, clar, un dipòsit de material molt gran a gravar i s'ha fet una selecció. N'hem descartat moltes cançons que potser tenien menys transcendència, però aquestes jo crec que són les 9 peces més importants d'aquests últims 10 anys d'Urbalia, i per això és un disc que quasi és un disc doble.
0: Vos interessa la riproposta com entesa com a mitjà de transport de cultura?
1: Sí, la riproposta és un nom que se li va donar en els anys finals dels 60, no? I després ha hagut riproposta en totes les arts, no? I hem vist com s'ha recuperat. La font d'inspiració per a l'artista, sigui en gastronomia, sigui en pintura, sigui en arquitectura, molt sovint és l'arquitectura popular, la gran diversitat. Fins i tot la música pop en els anys 80 comença a veure molt de les músiques. Mira, l'exemple més gran és el de Graceland del Paul Simon, però altra gent com Sting van començar a fer tot això. Per tant, no és un fenomen que sigui exclusivament dels folkies del País Valencià o de França, això. Forma part d'un moviment universal i nosaltres encara el voldríem fer més universal, és a dir, que la música valenciana se poguera escoltar amb unes oïdes exteriors, però a nosaltres és fonamental aquesta línia de la riproposta.
0: Vols dir que té predicament la música ètnica?
1: Sí, encara que té l'etiqueta aquesta de músiques minoritaris, avui en dia les músiques arriben a tot arreu perquè els suports digitals permeten que s'arribi a tot, hi ha accés. No us podeu imaginar el que costava en els anys 80 anar a trobar música de Grècia, te n'havies d'anar a Andorra i trobaves el millor Teodorakis i no Stavros Hartsakos, però no trobaves el material que trobaves avui en dia. I això l'ha popularitzat i té molts seguidors. També és veritat que el mainstream són unes altres músiques les que més matxaquen en les ràdios i aquest problema continua existint. Però ja no tenim el problema de la falta d'accessibilitat. I una cosa sí que ha quallat, sobretot a partir dels anys 90, i és que se respecta la música popular i ètnica com a un gènere més al costat del clàssic, del jazz, del pop o un altre.

0: A Tornadia és un espai radiofònic en què hi ha veu, hi ha opinió, hi ha composició musical dels autors i autores més nostrats. Avui analitzem una proposta que posa la música popular valenciana al centre gravitatori i que permet una sonoritat transparent i nua, pròpia d'Urbàlia Rurana. Una proposta que amb l'ajuda i suport de més músics i fins i tot musicòlegs com Xampo Llobat, Jaume Gossalves, Tobal Rentero, Lucas Ibáñez, cerca un espai dins de l'aparador musical del nostre àmbit lingüístic i segurament més enllà. Hi ha influència de les cultures mediterrànies de tornada a les ribes?
1: Sí, per això que parlàvem abans, que avui en dia hi ha tanta cosa accessible. Nosaltres ja veníem, des de principis del grup, doncs era una aspiració, no?, la d'entroncar la música valenciana a la mediterrània. Però sobretot estàvem veient que hi havia tanta riquesa musical que ens podia beneficiar, no? Nosaltres entenem que València formem part de la cultura mediterrània. No és perquè tenim la mar aquí, sinó que tenim tota una història. I per tant, nosaltres això sempre ho hem cregut, siga perquè hem sentit com una vinculació sentimental cap al món mediterrani, o siga perquè el coneixement un poquet de la nostra història ens lliga amb Itàlia, amb Sardenya, amb Occitània, etc. I com no, pues, amb Mallorca, Catalunya, i també pel sud també trobaríem relacions, no?, per la zona de Múrcia i fins i tot en Canàries, perquè tota la música de la península Ibèrica per en algun moment ha passat per ací. Però si jo he arribat a la conclusió que vas a Portugal i estàs escoltant música mediterrània també, no és perquè estiguin al costat de l'Atlàntic siga una cultura diferent a la nostra. Això, de veritat, que és una font d'inspiració grandíssima, i sobretot quan trobes relació, per exemple, el guitarró valencià, que te'l trobes en versions com el cavaquinho a Portugal, com en el tiple canari, pues clar, això és un goig poder compartir i sobretot entendre que no formes part d'una cultura exclusiva on se toca la dolçaina, que és un instrument genuí d'ací i prou, sinó que té relació en... Ha hagut una anada i vinguda d'estos instruments i d'estes cançons i d'estes melodies durant molts anys.
0: M'agradaria que m'explicares com és que Urbàlia Rurana porta tants anys i tants panys voltant pels... Ahir ha d'haver algun secret.
1: Bé, no, els anys... nosaltres sempre diem que el mèrit no és fer anys, en realitat. El mèrit és què fas durant... Com els has pogut invertir. I nosaltres, buscar, bonament, hem fet el que hem pogut, perquè, a veure, tots tenim altres activitats, siguin musicals o siguin laborals, i sobretot en el món de la música, pues, hem estat, aquests 10 anys no hem gravat en el grup, però hem estat vinculats a altres projectes musicals, no? I hem gravat en altres coses, cada membre independentment. El secret és, jo crec que és tindre clar un pla de treball que més o menys nosaltres el teníem des dels anys inicials, i que això ha sigut sempre anar... Mira, s'utilitza molt la paraula recuperar en música tradicional, però en realitat el que dic sempre és que s'hauria d'utilitzar la paraula difusió. La nostra idea bàsica era agafar aquelles cançons que tenien valor del repertori tradicional i posar-les en circulació d'una manera digna, d'una manera que no fora no conservadora, no? Sinó d'una manera que pogueren aportar algo més. I ens estem trobant en que això, pues, cada volta n'hi ha més adeptes, n'hi ha gent... Pues, abans, als anys 90, pues, podíem, els grups de folk se podien comptar en els dits d'una mà, i avui en dia pues, se compten per dotzenes. No? I crec que, arribat a aquest punt, nosaltres estem prou satisfets en que hem pogut aportar alguna cosa, no?, en tot aquest camp. Vull dir que podem ser una referència per a altra gent més jove,

0: per fabricar aquest compacte?
1: Bé, sempre tenim allà en la carpeta, sempre tenim un projecte de nou disc, no? I si, quan acabem en un, ja s'obre la carpeta, no?
2: del
1: següent, on se van incloent pues, les peces factibles, i se va mirant aquest material a veure quin té una coherència i cap a on pot anar la cosa. El títol d'aquest disc, que no és el que li hem posat al remat, era un altre, era un títol que el teníem pues, de fa més de 10 anys, perquè es tractava d'aquesta idea que nosaltres tornàvem, no? Era una cosa pareguda a roda i volta, tornàvem a les músiques, agafar-les i tornar a posar-les en circulació. I era també una imatge curiosa que te relaciona, tant que vincula al món de la dansa, i això és el que buscàvem, no? I per tant això ajuda moltíssim a no... Ja sé que n'hi ha bandes que prefereixen una cosa més espontània de dir, ei, tenim 12 cançons i això és l'últim que hem fet i això. Jo crec que val la pena de vegades descartar una molt bona, com la que li ha donat el títol a este disc, la d'Esbós de xiquet i xin d'escola, una cançó que la teníem feia molts anys, però no entrava, no encaixava bé en altres discos. En este, que és una visió més oberta, sí que li entra.

0: a Tornadia, un programa de la xarxa d'emissores municipals valencianes que ens manté al corrent de les darreres novetats discogràfiques. A Tornadia, un espai bastit en col·laboració amb Més de Mil, una editora relacionada amb el món de la música professional i la comunicació. A Tornadia,
1: una producció de Ràdio Pego per a la xarxa d'emissores municipals valencianes.
2: Al repertori del disc trobem peces arrelades al nostre territori, però passades pel sedàs del quintet. Tanmateix són reconstruccions elaborades, amb total respecte i estima, envers els aspectes tradicionals de cadascuna de les composicions, com ara la jota, el fandango, les seguidilles, Saloma, la masurca, el pasdoble o les mateixes salvades. Escoltem tot seguit un poema que Marc Granell va escriure per al desè aniversari de la nostra escola comarcal de Picassent.

0: La connexió entre els arrels musicals i els sons que ara escoltem al compacte d'Urbàlia Rurana són possibles gràcies als 5 components d'aquest grup i a una colla de companys de ruta que malden per fer-nos una mena de reconstrucció del que en algun temps podria haver sonat per aquestes contrades. Toni, té aquest treball voluntat reconstructiva del mapa sonor del nostre àmbit lingüístic?
1: Això és una pregunta ben difícil, perquè, com pots imaginar, la majoria de músics o creadors el que fem és la inspiració, la busques, però quan t'arriba no ajuda a la creació el tindre un pla molt tancat, no? És com quan vas a buscar roba, si vas a buscar una cosa molt determinada, segurament no la trobes i te perds una altra bona oportunitat, no? Però el que sí que hi ha és un pla de dir, no intentar destriar, no? Descompondre un poquet les peces de les... En la música tradicional s'ha anat afegint de vegades per molts usuaris coses que al millor no li feien falta, no? I al final te trobes un fandango com el de Marineries de Castelló en què hi va carregat d'uns adornos, d'una instrumentació, d'una cosa que al millor no seria l'adequada. I per això sempre anem un poquet a l'origen, a buscar la versió més antiga possible, i a partir d'ací doncs ja li poses tu la teua part, els teus ornaments, la cosa que vols. Per tant, no hi ha un pla determinat en el que dius de reconstrucció, ni una idea d'educar ningú, ni que sigui un exemple, sinó intentar presentar les coses amb el més bon criteri, no? El més bon gust possible, i ja està.
0: No sé si t'he sentit ara recuperar aquells cants antics, no? Aquelles melodies arraconades.
1: Sí, totes aquestes melodies, en el disc hi ha unes quantes coses que eren inèdites, curiosament, i no estaven tampoc tan amagades, no? Algunes sí que hi ha unes albaes d'Ortells que apareixen en un cançoner, però que desconfiàvem de la transcripció que es va fer i vam anar a visitar l'arxiu de Fermín Pardo, l'arxiu de cançó digital que n'hi ha allà en l'arxiu municipal de Requena, i vam trobar que, clar, ahí n'hi ha una rítmica, un deix, un vocabulari, una cosa que dius, si no ho cantem nosaltres, no s'entenarà ningú que existeix tot això, no? Jo crec que el que convida la gent és que facin més això, aquest tipus de faena, no quedar-se en la versió que li hagi sentit a l'últim cantador de moda ni al grup que coneix, sinó que intenti anar enrere i després aprofitar aquesta versió, no? Per això te dic jo que m'agrada més, quan parlem de recuperar, la idea de difondre, perquè hi ha gent que ja en el seu moment, el seu dia, va fer molta recuperació i el material està disponible, però no... Els grups joves jo veig que se tiren per altres coses més immediates, no? que li arriben més a l'orella, no?
0: D'acord en això que dius, que l'objectiu és difondre, jo no sé si l'altre objectiu d'Urbàlia Rurana és moure a la gent en les places i en els carrers.
1: Sí, evidentment, com totes aquestes músiques, segurament l'origen de la música era la dansa, no? o són simultànies. Quan fas músiques populars, està sempre ahí, l'estil de la dansa sempre està... Pots, com feia Astor Piazzolla, convertir un tango en una altra cosa, si vols, no? Si tens la gran capacitat i la creativitat i els coneixements del jazz i tot que tenia l'Astor Piazzolla. Però moltes vegades quan trobes una cosa que dius, escolta, això en origen sona molt a mazurca, no? Hi ha una cançó, ja ve sento, que són unes melodies tradicionals valencianes, sona moltíssim a mazurca, això que serà, i indagues un poquet i resulta que aquestes melodies també s'han tocat al Pirineu, per exemple, com a músiques de dansa, les coneixen a Tolosa, i a partir d'ahir vam dir, pues, mira, anem a retornar-li aquest ritme, perquè sabem que n'hi ha gent que és aficionada a la dansa I bé, nosaltres podem actuar en concert, la gent asseguda tranquil·lament, fem coses més així, més harmonioses, més tranquil·les, com esta Saloma que n'hi ha, que és una cançó, pues, esta no seria de ballar, seria una cançó de treball, però clar, n'hi ha un 80% de ballable, inevitablement.

0: Per les lletres d'Urbàlia Rurana han fet servir cobles populars de les comarques valencianes, versos de poetes antics com l'andalusí i Van al Lavanna, o en versió de Josep Piera, està clar, i contemporanis com el valencià Marc Granell. També s'han emprat textos de Joan Soler i Amigó, de Rosabel Gumbau i del mateix Toni Torregrosa, amb qui ens trobem realitzant aquest programa i que ens permet passejar els temes principals, o almenys els que hem considerat que poden donar la clau del darrer treball d'Urbàlia Rurana. Aquesta nova proposta musical valenciana passa pels acústics i els directes?
1: Sí, com diem abans, per a nosaltres el més gratificant és el directe, tocar, és la realitat. I si hem fet algunes quantes presentacions pràcticament sense amplificació, perquè és com ens sentim més a gust tocant. Està clar que en una plaça gran necessites tota una amplificació i se crea un ambient més prop del circ que d'altra cosa, i que també és molt divertit i que això. Però en el tema de la proximitat, no? L'altre dia quan fem la presentació en la llibreria Fanset, dèiem que es tractava d'una presentació de proximitat, no? Com allò de l'agricultura de proximitat, perquè canvia molt la receptivitat de la gent quan la tens a pocs metres i estàs escoltant el so real del tot d'una mandolina, per exemple, o la veu, que si apenes passa per un micròfon és una sensació completament diferent. Jo crec que la gent s'ensenya a cantar en micròfon també, perquè no és el mateix. I nosaltres, pues, clar, sempre tardem a fer els discos per això, perquè l'actuació és una cosa que no es perdrà mai. Ha anat variant el vinil, muntat el videoclip, hi ha mil maneres de difondre, el YouTube és fonamental avui en dia per a la música, però el que és l'actuació en directe, això és impossible que es perga mai, per aquesta sensació que no té comparació.
0: I després d'aquests concerts de proximitat, què us diu la gent en acabant el concert?
1: Bé, tenim l'ocasió, pues, en el cas que explicava jo, pues, de signar els discos i poder fer una dedicatòria més personal i més íntima en aquella persona quan ha vingut que no s'ha comprat el disc en la parada ni en la botiga, sinó que està ahí, pot xerrar, i normalment ens trobem un dels comentaris moltes voltes i diu: m'ha encantat sentir-vos així, perquè jo vos he escoltat sempre o en un ball que n'hi havia molt jaleo, que no sonava molt bé aquella plaça, o que, i així, pues, ho he disfrutat, és una sensació completament diferent.
0: La portada que vos ha dissenyat Josep Gil i Susi Martínez està arrelada al cant?
1: Bé, Josep Gil vam caure en mans d'ell perquè vam veure treballs d'ell que havia fet per a Spanish Brass Lure Metals, i aquest estil minimalista ens va agradar molt. Altra banda, ja havia vingut un concert nostre i també ens suggeria una sèrie d'idees quan vam començar a parlar. Nosaltres no hem tingut mai un pla predeterminat en el que han sigut les portades. En canvi, en esta sí, perquè ja el disc s'ha anat fent durant molt de temps, i vam veure que un estil aquest estil minimalista, no? Aquella persona que ja havia treballat en músics, no? en disseny de música, ens ho podia encertar. Ell el que li va veure de seguida era el que guanyava l'ambientació mediterrània, i després també l'element este de la tradició valenciana, que vol recordar esta portada, pues, un poc el joc de la ceràmica valenciana, però clar, portada en uns elements que pareixen unes ones i això. I al mateix temps posar-hi uns punts de tensió, canviant els colors, perquè clar, tot el que ens ve per la mar no sempre és bonic, no? De vegades també tenim este món de les pateres i de la, la immigració forçada, que és també una de les cançons que ve en aquest disc.
0: Ja veuran com en realitat és allò que ens descriu el Toni, són onades de tots els colors del blau, però també salpebrades amb colors més terrosos, més verdosos i fins i tot ataronjats, que realment li donen aquest mosaic. Mosaic que, a més, hem de dir que se ve molt bé i se diu molt bé amb les 19 cançons, 19 temes que incorpora el compacte. Us queda molt de camí per fer encara, Toni?
1: Bé, jo espero que sí, no? De moment ja tenim totes les presentacions i els efectes, no? Posteriors a traure un disc, que enguany pues, anem a estar tot l'estiu i la tardor i fins a desembre tenim planejat tota una sèrie de concerts, de presentació de disc. I, clar, ara ja en lo que ja no s'ha obert una carpeta de projectes, sinó 5 o 6 possibles, no? Per tant, això en esta vida no ho acabarem. El que passa que a mi m'agrada tindre projectes oberts i, si no, sempre és una idea que li pots passar a algun altre, però se m'ocorreixen coses des de fer un recopilatori més comarcal, no? Que és una cosa que no s'ha fet massa, no? Grups de danses sí que ho han fet, però no en aquest plantejament, no? Una cosa més evolucionar la música, per exemple, agafar tocs tradicionals d'una processó com la del Gemesí, no? I portar-la també a una instrumentació nova. Este tipus de coses que naixen d'una cançó que, mira, això podria ser no sé quina altra cosa. Per tant, necessitem, falten anys, si la barca aguanta...

0: De tant en tant tens l'oportunitat d'escoltar A Tornadia. Un programa de la xarxa d'emissores municipals valencianes que et posa al corrent de les darreres creacions musicals més properes. A Tornadia. No cal que cerques més. Ja estem ací.
1: A Tornadia és una producció de Ràdio Pego per a la xarxa.
2: No caldrà subratllar ara la naturalitat amb què Urbàlia Rurana expressa el seu cant. Hem transitat per aquest seu darrer treball de la mà del Toni Torregrosa i ho hem fet al mateix temps que voltàvem per alguns dels temes del compacte. Ni que dir-te que en escoltar el programa es veurà vostè oïdora forçat o forçada a acudir a la seva tenda proveïdora de música habitual per continuar escoltant el que són capaços de fer. I com a remat escoltarem també el tema que tanca aquest compacte amb 19 propostes ben suggeridores. Parlaves de carpetes i de 4 o 5. Quin és el títol de la nova carpeta, encara que no serà el títol del nou disc?
3: No, home, això no ho podria dir. Si imagina que l'acabem d'ací 3 anys i mos el pilla algú.
4: Ah, bueno.
3: No, però un dels projectes importants seria fer un recopilatori del material que hem fet durant aquests anys, però refent-lo. És una cosa que vam veure fer quan van fer, no sé si els 20 o els 25 anys, la Oyster Band, una banda anglesa. I va ser una cosa molt curiosa perquè, clar, cançons que havien fet de jovens en uns recursos, ara es trobaven en molt més recursos i comparaves noves versions. I la nostra música pareix que sempre fem el mateix, però després quan escoltes una cosa que has gravat en l'any 91, dius, això ja es pot superar, no? I això seria, per exemple, un pròxim projecte de dir els 30 anys, no?
2: Doncs, Toni Torregrosa, gràcies per acompanyar-nos, per aquest trànsit, pel vostre darrer treball.
3: Moltes gràcies i fins una altra ocasió.

0: cada setmana a la teua ràdio local a Tornadia, un programa de la xarxa d'emissores municipals valencianes. A Tornadia,
1: un programa en col·laboració amb el segell discogràfic independent i alternatiu Més de Mil, produït per Ràdio Pego.

Arribats a aquest punt del programa i mirades les manetes del rellotge, no tenim cap mena de dubte que caldrà fer el darrer recorregut del taxi fins a les cotxeres, posar-li la funda, baixar la persiana i tornar a quedar fins la setmana vinent. Gràcies per haver recorregut junts aquestes carreteres hercianes que ens han portat per la diversitat radiofònica de la xarxa d'emissores municipals valencianes.

0: ens acostem a altres pobles. Perquè creiem en la ràdio de proximitat. Xarxa d'emissores municipals valencians.
1: Ràdio Pego, sempre al teu costat.

0: Aquesta és la teva ràdio, 107.8 en FM. Sintonitza'ns.
1: Escolte, quantes persones poden pujar al taxi?
2: Home, com diu el codi, 4 en un taxi.
1: Ei, que podem pujar totes les persones. Au!
3: Cada dimecres a les 9 de la nit a Ràdio Pego.

0: Pego París i Londres, un programa d'entrevistes, una tertúlia cordial i amable que ens ajudarà a conèixer la riquesa humana de Pego i les nostres comarques.
1: Pego París i Londres, un programa per a aprendre coses de la nostra gent, un programa per a conèixer millor la vida dels nostres pobles.
0: Pego París i Londres, tots els dijous de 9 a 10 de la nit.

0: Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, te ho expliquem als informatius de Radio Pego, la ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Radio Pego, amb Sara García.
1: Informatius Radio Pego, de dilluns a divendres a les 13 hores i la seva repetició a les 18 hores.